0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Sent, riu i plora amb els millors temes musicals. Tots els dilluns, de 9 a 10 de la nit, en repetició dissabtes de 9 a 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Un programa presentat i dirigit per Mireia Romaguera.

Molt bones a tots i a totes. Com esteu? Ha arribat el moment de relaxar-nos, d'escoltar temes romàntics, de gaudir-los. Des d'aquí, des de la vostra ràdio, Calafell Ràdio. Una hora per endavant per compartir-la tots plegats. Qui els acompanya al llarg d'aquests minuts, Mireia Romaguera. I el tema que hem escollit avui per arrencar el programa és de Barbara Streisand i Bryan Adams.

Un fantàstic duet que m'ha escollit per començar. Recuperem temes de forces anys enrere, però que ens encanta escoltar amb tu. Escoltem ara aquest medley amb Jennifer Garner.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.
1: Us sona un tema que es titula Missing You? Si no és així i no l'has escoltat mai, ara ho podràs fer aquí.

Un tema que l'hem escoltat gràcies a una pel·lícula. Ella és Whitney Houston amb el I Will Always Love You. Recorda que està sintonitzant Calafell Ràdio i aquest és el programa de música romàntica Només tu i jo.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Passem ara a temes més actuals. Escoltem la Gosi Rei Camal. No se acaba hasta que acabem. Benvingudes, benvinguts aquí al Només tu i jo.

0: No ho dubtis, el Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: Doncs anem a relaxar-nos amb la veu de la cantant Vanessa Martín. Falten pocs segons per arribar al punt de dos quarts. Us deixem amb ella, Cuando no estabas.
2: Podría no reconocerte.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.
1: Doncs sí, aquest programa el pots escoltar els dilluns i també els dissabtes en repetició. Esperem que estigueu gaudint moltíssim amb aquests temes. Antonio José, hoy no estàs sola.

Ens apropem a 3:45 de programa i encara doncs, seguim endavant amb més música. És el cas de Sia, amb aquest tema que de ben segur t'encantarà.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Recte final del programa, dos temes més i marxem. Pablo Alborán i Ava Max, Tabú.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.

Molt bon dia a tothom. Suposo que ja s'han afluixat una miqueta aquelles calors que aguantaven fins ara, aquest dissabte. Aquí, ja sabeu, a la sintonia de Calafell Ràdio, el 107.9, amb vells carrosses, amb ells amb el cor jove, o per almenys disposats a recordar la música, que, com sabeu, triomfava als anys 60 i als anys 70. Ja sabeu, Pep Cosidó, que us estarà posant la música durant aquesta horeta, que espera que us ho passeu bé, encara que plogui, encara que estigui núvol, o encara que faci un sol, d'aquell que diuen que estavella les pedres, hem d'aguantar el que hi ha. Calor, fred, pluja, neu, el que sigui. Va, neu no, encara, però potser seria una cosa estranya, però ningú diu que no pugui passar, no? Però esperem que no. Comencem avui amb una cançó d'un senyor que triomfava a començaments dels 70. I als 60 també l'havíem escoltat alguna vegada. Una cançó que ens parla de la mel. Una cançó molt maca. Ell es diu Bobby Goldsboro i la cançó es diu així, Mel, Honey.

0: planet it was just a twig.
1: El senyor Bobby Goldsboro, aquesta cançó, segurament, potser el nom del cantant potser no us ve a la memòria, però la veu, la cançó sí, perquè la cançó és molt maca, molt romàntica, una cançó, doncs, per escoltar-la així, si està plovent, doncs, aixopluc allà ben tranquil·let, i si no estàs a la platja, doncs, també, no?, en un lloc on deien llavors els anys 70, un lloro, no?, allò que duien allà i el sentia tota la platja de punta a punta, escoltant aquesta cançó. Que maca que és, no? Honey, la mel, una cosa dolça. Una cançó molt dolça, ja ho deia. Dels anys 60, 70, o sigui que... Quan vulgueu la podeu escoltar. Ja sabeu, aquí, a Calafell Ràdio, el primer dissabte de setembre ja, com passa el temps, ja... D'aquí 4 dies ja tothom acabarà les vacances, el que encara en tingui alguna... I, doncs, cadascú començaran els col·legis i tornarem, doncs, allò de... ja començar a parar l'aire condicionat, a engegar la calefacció i a quedar-se a casa, doncs, ben calentons. Però ara, de moment, no. Val més estar a fora, prenent el sol, o, si més no, doncs, amb un paraigues, veient com plou. A vegades també és maco, no? Allà poses amb un paraigues, que no et mullis, i veient com cau l'aigua, també és maco. També és romàntic, no? El que no us vagi, crec jo. El que cadascú vulgui aquí. Escoltant una altra cançó, aquesta també és una, va ser... la cançó del llançament d'aquest grup, aquesta és de mitjans dels anys 50, però als anys 70 també se sentia escoltant com si fos un èxit recent. Ells eren The Platters i ens porten el tema Only You, només tu.

Els senyors de Platters, la veu de Tony Williams aquí amb aquests, recordant aquesta cançó que va ser la que els va fer famós allà a l'any 65, allà a l'any 55, o sigui que és bastant, ja, bastant velleta. El que passa és que, doncs, que, com deia abans, són cançons que als anys 60 i als anys 70 encara s'escoltaven, encara es ballava amb aquestes veus dels senyors de Platters. Continuem ara amb un altre senyor, aquest no fa gaire que ens ha deixat, o sigui que segurament que tots els recordareu. Ell és Glen Campbell. No fa gaire, com deia, em sembla, no sé si fa, no fa ni un mes que va morir. Ell havia sigut, havia sortit hasta pel·lícules de l'Oest i tot, em sembla, aquest senyor. Una cançó molt maca que també diu que envelleixis amb mi. Glen Campbell.

el senyor Glen Campbell, aquesta cançó, aquest títol tan maco, tan romàntic, envelleix amb mi, és maco, no? Dues persones que s'estimen envellir junts, contemplant-se l'un a l'altre, vivint una vida molt, molt romàntica. Aquesta ja és una mica més modernet, vaja, més o menys també dels anys 60, últims dels 60, ells eren Jan Endin, eren dos paios, dos senyors, i aquests triomfaven, doncs, amb una música més mogudeta, com aquest tema, perquè segurament que tots recordeu els anys 60, els anys 70, eren anys del surf, allò, amb una fusta, i veiem qui agafava la onada més gran, era, doncs, aquí es va fer famós, doncs, cantants, doncs, com podien ser els Beach Boys, i d'altres amb temes, doncs, com aquest que escoltarem avui, d'aquests dos, com deia, Jan Endin, ens porten a un tema que es diu La ciutat del surf.

ja anant dint, els senyors del, de la ciutat del sur, segurament que tots recordareu, principalment a començaments dels 70, últims dels 60, començaments dels 70, que es feien, doncs, s'havia fet més d'una pel·lícula o alguna sèrie, segurament, principalment potser sèries de televisió que tots recordareu allà, que sortien les platges aquelles de, com era, de Miami o de Florida, tot allò, la gent practicant surf o Hawaii, o sigui que eren, doncs, sèries d'aquelles, doncs, que passaven normalment, doncs, em semblava, doncs, que allà no, no sigui mai hivern, només sigui estiu, tothom en banyador, en biquini, allà a la platja, doncs, i disfrutant i fent surfing, com dic, i, doncs, segurament que tots recordareu aquestes sèries. I, doncs, llavors, doncs, potser hi havia bandes sonores, doncs, com aquesta que hem escoltat ara, de la ciutat del surf. Ara, un altre senyor, aquest el nom és espanyol, però ell cantava en anglès, posava alguna frase en castellà, però normalment cantava en anglès. El senyor es diu Trini López, segurament que tots heu sentit aquest nom, heu ballat amb aquest senyor, amb la música d'aquest senyor, Trini López, un tema que es diu Acosta't una mica més.

El senyor Trini López, amb aquest tema, acosta't una miqueta més. Un tema així, em semblat a la Bamba, però, no? Ha cantat, semblava, doncs, no? Un mexicà cantant en anglès. O sigui, que aquesta cançó era així, principalment, doncs, un senyor que s'atrevia, doncs, sempre, o sigui, normalment, sempre, encara que posés, com deia abans, alguna frase en castellà, doncs, normalment cantava en anglès. Continuem ara amb uns senyors aquests ja a començaments dels 60 ja triomfaven, han fet infinitat de temes, hi ha hagut molta gent que els ha copiat, han actuat imitant-los a vegades, ells són The Shadows, un tema, o l'home misteriós.

Home misteriós, els senyors de Shadows, aquest tema, com tant d'altres que havien creat, temes que s'escoltaven, com deia, als anys 60, també als anys 70, bueno, i als 80 també, no? O sigui que són temes que recordem aquí, ja sabeu, amb els vells carrosses, amb aquells carrosses, aquells que triomfaven, aquells senyors fa ja 40, 50 anys, i que ens agrada recordar, perquè encara són temes doncs, que avui en dia es poden escoltar. Continuem ara amb un altre tema. Aquest és d'un grup que es deia Amèrica i també era començaments dels 70 i un tema que es deia La vora del riu, Riverside, els senyors d'Amèrica.

Eren els senyors d'Amèrica amb aquest tema, la vora del riu, Riverside, un tema que, com deia, triomfava a començaments dels 70, s'escoltava bastant aquest tema, segurament que més d'un l'haureu recordat. I ara, doncs, un cantant doncs, que potser en solitari potser no ha sigut mai tan famós, però cantant en duet amb un altre segurament que sí que tots els coneixeu, com els senyors Paul Simon i Arthur Garfunkel, o sigui, aquest era l'altre, o sigui, encara que moltes cançons que cantaven el Simon i Garfunkel doncs eren del Paul Simon, aquesta la canta en solitari, és un tema que triomfava a començaments dels anys 70 i es deia així: Cantaré.

Arthur Garfunkel, amb aquest tema, el senyor cantava, triomfava amb aquest tema en solitari. Cantaré una cançó, doncs, que segurament que tots l'heu recordat, perquè era una cançó, doncs, que triomfava molt, com deia jo, començaments dels 70. Els que també triomfaven ja als anys 60 eren un grup que es deien The Herman Hermits, segurament que tots recordeu aquest conjunt. I una de les cançons potser més conegudes d'ells era una que es deia Que em sento d'allò més bé.

Em sento d'allò més bé. Els senyors de Herman Hermits, uns senyors, doncs, com deia, triomfaven als anys 60. Inclús hi havia hagut altres cantants, doncs, que havien fet versions d'aquests senyors. Els que no havien fet versions d'altres, però també triomfaven a començaments dels 70, eren uns senyors que es deien The Middle of the Road, o sigui, a la meitat del camí, o sigui que ells cantaven, doncs, a la meitat del camí, o sigui, ni més endavant ni més enrere, era així el nom d'ells, i triomfaven en temes com aquest, d'una ciutat, doncs, bastant coneguda, doncs, a la part de Califòrnia, més o menys, sí, cap al sud d'Amèrica, cap allà, doncs, on normalment va tothom a branejar, cap a Califòrnia. Els senyors anaven cap a la ciutat de Sacramento.

Sacramento, la veu una, tan peculiar d'aquesta noia de cantant dels The Middle of the Road, un tema que, com deia, era de començaments dels 70, o sigui que era dels temes més aviat més modernets dels que anem escoltant, no? Els que, doncs, triomfaven abans, ja abans, als anys 60, eren uns senyors que es deia The Johnny, o sigui, hi havia bastants, alguns grups, doncs, que duien el nom del cantant i després, doncs, un nom d'uns els acompanyants, doncs, de la música. I aquest duia un grup que es deia Els Huracans, eh? El senyor The Johnny and the Els Huracans, o sigui que eren bastant ventosos, no? Encara que més aviat, doncs, predominaven, doncs, més aviat les guitarres elèctriques, no els instruments de vent, però triomfaven, segurament que recordareu tots aquesta cançó, més aviat és música sola, eh? I el tema es deia la mosca Beatnik, o sigui, aquí dirien la mosca ye-ye, i allà, doncs, no, en anglès seria la mosca Beatnik, o sigui, una mosca, doncs, molt, molt moderna, molt ballaruga. Escoltem el Johnny and the Hurricanes, Beatnik Flea.

el senyor de Johnny amb 10 ricans, aquest tema, una cançó que es deia, una música molt mogudeta que ens parlava d'una mosca molt, molt moderna, molt psicodèlica, una mosca molt, molt d'aquestes, molt ballaruga, per almenys això és el que donaven a entendre aquests senyors amb aquesta música. I ara, doncs, la veu d'una senyora, aquesta, el tema, o sigui, el nom de la senyora, potser hi haurà gent que no la coneix o potser no la recorda. Un nom, em sembla japonès, però no és, és americana, es diu Timi Yuro, i, o Yaro, com sigui, o sigui, més o menys, no?, aquí, el nom d'ella. I un tema, doncs, que el títol seria, doncs, malura o dolenteria, una cosa ensemblada. Timi Yuro.

Segur, segur que l'heu reconeguda, aquesta cançó, perquè aquesta cançó, com deia, s'havia escoltat molt també en aquells anys dels anys 70, principalment. Una cançó molt maca, molt romàntica aquí, amb la veu de Timmy Yuro, un nom doncs, que pel nom em sembla japonès, no? Això de Yuro, però no, és americà. I ara continuem amb un grup, aquests sí, aquests eren molt famosos als anys 60, comencem des dels 70, el nom era de Tremeloes, o vaja, s'escrivia Tremeloes, o sigui, segurament que tots els recordeu. Un tema que diu, aquí ve la meva noia.

Aquí ve la meva noia, els senyors de Tremolos, una cançó que també triomfava últims dels 60, començaments dels 70. Era una cançó, com se diu, patxanguera. Ara, una cançó una mica més tranquil·leta, una senyora, canviem de país totalment, serem Itàlia, perquè ara feia dies que no escoltàvem, o sigui, més bé, poca gent de la part d'Itàlia, tants temes que han triomfat aquí, també als anys 70, com aquesta, la senyora Iva Sanicky, amb un tema que es diu «El arca de Noé».

L'Arca de Noé, una cançó una mica catastrofista de la senyora Ibasaniki, un tema doncs, que triomfava a començaments dels anys 70, segurament que tots recordeu aquesta cançó. I ara doncs ja quasi bé l'últim que podem posar. Un grup que aquest és espanyol, aquest triomfava a últims dels 60 i els 70. Ells eren doncs una música una mica patxanguera, però que temes, normalment tot eren versions d'altres cantants i ells triomfaven en temes com aquest, un tema que es deia O-O-A-A. Los Ángeles.

Bueno, senyors, tot això és per avui. Aquest primer dissabte de setembre ja, les acaballes ja de les vacances, ja tornar la canalla al col·legi, la gent gran a treballar, els jubilats com estem sempre, anar passant els dies. Espero que us hi heu passat un dissabte, vai, una horeta, per almenys, una horeta d'allò més divertit, més distret, recordant música, recordant bons moments en aquesta música, i que ens tornem a trobar el dissabte que ve aquí, al 107.9 de la freqüència modulada, amb vells carrosses que disfruten, doncs, que si fos ahir.

0: Calafell Radio.
1: El millor dels 80 i 90 t'esperen. Tota la música exclusiva d'aquells temps que no et deixaran indiferent. I see you comb your hair. Diumenges de 12 a 1 del migdia, de la mà de Duarte Abbas.
2: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
1: Aquest estiu ens remullem junts.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Què tal? Com esteu? El saludem de nou al matí de Catalunya Ràdio en aquesta quarta temporada i en un dia d'agost. De fet, és l'últim dia d'agost de sol i de calor. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
1: Bon dia, sí, amb sol, quatre nuvolets a prop de la costa aquest matí entre Barcelona i Tarragona i a la tarda previsió d'alguna tempesta tan sols al Pirineu Oriental, a les comarques pròximes al Ripollès, amb temperatures altes i amb previsió que s'enfilin més la resta de la setmana.
0: Com dèiem, avui arrenquem aquesta quarta temporada d'aquesta etapa del matí de Catalunya Ràdio i ho farem amb un ull posat a Ceuta. Fa un mes exacte de l'entrada massiva d'immigrants, la crisi humanitària és encara lluny de resoldre's i de seguida hi anirem també en directe amb l'enviada especial del matí de Catalunya Ràdio, Marta Viana.
2: Un mes després són milers les persones que segueixen dormint a la platja del Trampolín, però també ho fan pels carrers, pels boscos i pels polígons de la ciutat. Ho fan amb unes condicions infrahumanes mentre els veïns cada vegada estan més farts i demanen la dimissió del delegat del govern espanyol a Ceuta.
0: I per cert que avui el diari El País explica que la intel·ligència espanyola ha avisat de possibles accions similars contra Ceuta i Melilla. Això en els propers mesos. Els agents també descarten que l'entorn del rei Mohamed IV planegés l'assalt de finals de juliol. Avui, després de tot l'agost en silenci, sentirem també per primer cop Pedro Sánchez en una entrevista a una ràdio aquest matí a la cadena SER i la sentirem i l'analitzarem també al matí de Catalunya Ràdio. I de l'arrencada a Catalunya, la carpeta més urgent ara mateix és l'ensenyament. A una setmana perquè arrenqui el curs, la vaga de mestres del primer dia continua convocada. Sara Cañete.
3: La consellera presenta avui les novetats per al curs que ve amb el conflicte educatiu encara obert i l'error en les proves PISA que també cueja. Veurem si el govern fa una proposta d'última hora per intentar desconvocar la vaga del 8 de setembre i si la consellera aporta nova informació que permeti aclarir l'errada de les proves PISA.
0: Tenim consellera a partir de 2:15, errada de premsa important per saber quins són els moviments que pugui fer el govern per desconvocar aquesta vaga i també en temps d'agora avui a les 9 ens acompanyarà el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. És el soci del govern que valorarà també la gestió de l'executiu en aquesta matèria o com veu, per exemple, el finançament. Aquesta setmana és una setmana important. Hi ha convocada per fi la reunió del Ministeri amb les comunitats. I també pendents avui de l'Orient Mitjà. Després d'un mes de relativa calma, els Estats Units han tornat a atacar l'Iran, un bombardeig que ha estat contra una illa de Teheran, on Teheran precisament hi feia maniobres militars. La televisió iraniana ha llegit un comunicat de la Guàrdia Revolucionària anunciant que respondrien. Ha llançat diversos míssils contra Jordània que haurien estat interceptats. Una conseqüència també directa d'aquest conflicte. Les reserves de gas a Europa estan sota mínims. Això s'acabarà notant també a la factura i ho noten també ja les empreses. Isaac Balei és professor de la Pompeu Fabra.
4: Perquè no importa només que el gas sigui més car, sinó que el preu sigui incert. Per què? Perquè si tu ets una empresa i no tens clar els costos, diguem que tens un escenari més volàtil, més incert, això és un cost econòmic.
0: I parlant d'energia, us ho avancem també avui al matí de Catalunya Ràdio. Si a la tornada de l'estiu heu decidit posar-vos aire condicionat, heu de saber que la llista d'espera pot arribar, atenció, ara mateix, al mes i mig. Això per l'augment de demanda i la falta d'instal·ladors. Per tot plegat, també us sortirà més car.
5: A l'haver-hi menys mans i més demanda, doncs al final és la llei de l'oferta i la demanda. Els preus pugen perquè tot puja.
0: Ell és Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya. És un dels temes que abordarem també avui a l'Àgora. La calor i també els aires condicionats. I en esports, el Barça rep avui a 9:15 el Rayo Vallecano, els de Flick obligats a guanyar si volen seguir líders a la Lliga.
6: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team
0: I un tècnic que diu que està satisfet amb el seu equip que té només 2 dies per tancar el mercat de fitxatges. Avui arriba a Barcelona l'últim reforç, és el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, per passar revisió mèdica. Tot això després d'una jornada de Sant Fèlix històrica. Amb els castellers de Vilafranca que van descarregar per primer cop un pilar de nou amb folre. Josep Almirall.
7: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, els Verds. 16 aletes de gamma extra fetes per 4 colles, 4 aletes en castells de 10, primera vegada a la història que veiem descarregar el pilar de nou. I tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai.
0: De seguida ho ampliarem també a l'informatiu del matí de Catalunya Ràdio. Nothing.

0: benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 7 i avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio entrevistarem Oriol Junqueras, com dèiem, president d'Esquerra Republicana. Parlarem amb qui té la clau de l'estabilitat del govern català en aquests moments, és soci principal, i en un moment en què el partit també està redefinint la seva estratègia. Acaba de pactar aquests pressupostos amb Salvador Illa abans de l'estiu, busca recuperar aquesta centralitat, endureix també el discurs en seguretat i immigració, manté encara la porta oberta amb Junts, amb temes com el concert econòmic, i ha de decidir també quin és el futur de l'independentisme. Serà interessant saber, doncs, cap on anirà aquesta legislatura avui amb Oriol Junqueras. Serà un quart de deu amb l'anàlisi de Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llonch. Però abans ens actualitzarem amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I Silvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ha fet un figurín al Soler, ho has vist o no?
3: Sí, menja pomes.
0: Que... menja pomes. És que aquesta setmana ho hem descobert.
2: És el secret. Només menjo pomes.
0: Només menges pomes.
2: És el secret.
0: Vigilava, no et surti ara fulles com els pomers. Comencem parlant d'educació, perquè incorpora més de 1.800 professors als centres públics i 500 aules d'acollida per al nou curs, que comença dimarts de la setmana vinent.
2: En concret, 1.100 mestres i professors nous, 530 professionals per a l'escola inclusiva. Aquest augment de plantilla és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. La convocatòria de vaga ja el primer dia de curs i, d'altra banda, l'errada en les proves PISA.
0: Sara Cañete.
4: Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres. Són mesures pactades el curs passat en part dels sindicats que ara es comencen a desplegar. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. És un augment de sou que surt d'aquest acord en part dels sindicats, però que els docents van rebutjar en una consulta a posteriori, i es pagaran les nits fora de casa amb 50 euros. Però el conflicte educatiu continua obert i, si no hi ha un gir d'última hora, els docents estan cridats a la vaga el primer dia de curs. La consellera Niubó compareix avui i veurem si hi ha novetats en aquest front i si pot aclarir també l'errada de les proves PISA i explicar per què pràcticament un de cada quatre alumnes que havien de fer les proves en va quedar exempt. Informa Sara Cañete pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs serà interessant saber si es prenen ja decisions i algú assumeix responsabilitats del que va passar amb PISA. I després també una altra pregunta que avui també ens farem. Hem tingut tot l'estiu. Fins ara, què hem fet, sindicats i el Departament d'Educació, durant l'estiu? És ara que ens hem de reunir? O no hem tingut l'estiu per fer-ho? I una altra de les novetats del nou curs és que Educació posa les bases per com ha d'entrar la intel·ligència artificial a les escoles i als instituts. Després dels telèfons mòbils i les pantalles, aquest curs del departament es fixa en la intel·ligència artificial.
5: I demana als centres que elaborin una guia per concretar en quines matèries i amb quina finalitat volen incorporar l'ús d'aquesta eina. Proposa restringir-la per als alumnes de menys de 14 anys i estableix que cal una autorització de les famílies per als alumnes d'entre 14 i 18 anys. I en el treball de recerca la poden fer servir, diu, però que ho han de fer constar i ho han de documentar quin ús n'han fet.
0: De fet, Educació és una de les carpetes més calentes que té el govern d'Illa sobre la taula per engegar aquest curs polític.
2: El govern i els partits activen just avui tota la maquinària en un curs polític que inclourà com a mínim les eleccions municipals del maig.
6: Salvador Illa comença el curs amb els pressupostos a la butxaca, però amb deures que no va poder tancar el juliol. Vaga de docents la setmana que ve, trens que no funcionen i finançament gairebé a punt per passejar la taula del Consell de Ministres. Illa ja avisa de la crispació que pot marcar el nou curs.
7: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya. I estem avasats.
6: Esquerra acollirà Illa per complir els acords signats, com també faran els comuns. Junts marcarà perfil d'oposició amb un ull posat en un possible retorn de Carles Puigdemont i amb l'altre en el discurs més dur contra Aliança, amb qui mesurarà forces a les municipals d'aquesta propera primavera. Raül Flores pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta és una de les carpetes que té el govern sobre la taula. L'altra gran carpeta d'aquest curs són les infraestructures. I prova d'això és que la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar ahir 10 hores tallada per una incidència.
5: El servei, que ara ja funciona amb normalitat, va estar interromput de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. DIF va oferir alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar-ho, però els usuaris denunciaven un cop més falta d'informació a les andanes.
8: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No ho sé, anava un mitjà de la distància, crec. No ho sé.
5: La incidència la va causar la falta de tensió elèctrica a la catenària i a la zona de la Sagrera.
0: Avui reobre també l'estació de Verdaguer, de la línia 4 del metro de Barcelona, després de gairebé 2 mesos tancada, en Hernández.
3: I feien obres per fer accessible l'intercanviador i en aquest temps els trens hi han passat però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que en l'últim any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor fins diumenge que ve. Anna Hernández, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Ministeri de Transports comença avui les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. Uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Lleida, Júlia Albacar.
9: Les obres comencen este matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida, mentre durin els treballs la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Educació i infraestructures, dues carpetes que estarem pendents a aquest inici de curs. I després tenim el que està passant a Ceuta. Perquè un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc, milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat.
2: També hi ha molts migrants instal·lats en campaments improvisats a les platges, als boscos o als polígons industrials. La tensió social a Ceuta va a l'alça i ahir mateix hi va haver diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
10: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general.
11: Que esto no se quede aquí. Lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar. Ahí se lo van a tragar allí.
2: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà demà un pla de xoc per la ciutat autònoma de 165 milions d'euros.
0: Reapareixerà públicament, com dèiem, veurem què és el que passa i si condiciona també aquest tram final de la legislatura. I a banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts, demà, un pla de xoc per Ceuta d'aquests 165 milions d'euros que abans ens explicava el Francesc, Dani Santeaja, a Madrid.
12: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
13: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
12: D'això fa un mes i la crisi és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. Ara Sánchez intenta recuperar la iniciativa. Avui dona una entrevista a la ràdio i dijous compareix al Congrés. Abans, el Consell de Ministres aprovarà un rescat pel teixit econòmic de Ceuta i anunciarà a quins espais ubicarà els migrants per tramitar les seues expulsions. El PP reclama que s'acceleren.
14: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa espanyola.
12: Els populars volen fer de Ceuta un calvari per Sánchez i dimecres ja han convocat protestes davant de tots els ajuntaments d'Espanya. Des de Madrid, Dani Saideaja, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart de set. En pla internacional, els Estats Units han atacat l'Iran en les darreres hores per primer cop en més d'un mes i després que Donald Trump anunciés que després de mig any de guerra la prioritat és asfixiar econòmicament el règim dels ayatolàs.
5: En concret, l'exèrcit nord-americà ha atacat l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran, on membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana preparaven el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret d'Hormuz. L'atac hauria respost, hauria provocat morts i ferits entre les forces iranianes i la població civil. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han interceptat tots els projectils.
0: I una conseqüència directa. L'augment del preu del gas deixa sota mínims les reserves europees de cara a l'hivern.
2: Sí, el conflicte a l'Orient Mitjà, però també la competència asiàtica, que compra combustible als mateixos mercats, han encarit els preus. Això fa que les energètiques no els surti a compte emmagatzemar gas.
15: Les reserves de gas a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. Brussel·les hi treu ferro. Els talls de subministrament són un escenari poc probable. Però l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Baley, alerta Catalunya Ràdio que tot plegat s'acabarà notant a la factura.
16: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
15: Alemanya és un dels països amb menys reserves de gas. Està molt millor a Espanya, que treu rèdit de la seva posició al mapa comprant-li gas a Algèria. Des de Barcelona, Núria Harp, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I us avancem també avui al Matí de Catalunya Ràdio. Hi ha més d'un mes d'espera per tenir aire condicionat a casa. La calor d'aquest estiu n'ha disparat la demanda i els instal·ladors de Catalunya no donen l'abast.
5: Les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. Aquest increment de demanda s'hi suma a la falta d'instal·ladors que el sector arrossega des de fa anys. Tot plegat ha fet que el temps d'espera per instal·lar aires a les llars se situï aquest estiu entre 4 i 6 setmanes. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
17: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
5: El que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. Joan Calvet és president del Gremi d'Electrodomèstics.
18: Sí que hi ha un increment important de ventilador de sostre, perquè és molt còmode, perquè no fa nosa, perquè no fa soroll. Sí que realment són les vendes d'aquest aparell, pràcticament s'han doblat. Demanem molts frigorífics. Aquí té un frigorífic de fa uns anys, aquests frigorífics no refreden, al final s'ha acabat canviant.
0: Avui en parlarem a l'Àgora i ens preguntarem també si tenia aire condicionat a casa. És també una política d'esquerres. Des d'Aliança per la Pobresa Energètica recorden que no tothom es pot permetre climatitzar casa seva i avisa que els estius cada vegada són més complicats, precisament per les llars vulnerables. I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Maria Fernández Noguera, bon dia.
19: Bon dia.
0: La primera. Oh.

0: Festival Acústica de Figueres va tancar ahir el vespre amb un balanç molt positiu, segons els organitzadors, i des del dijous més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà, l'orquestra Diversiones i aquests que sentim, els Locomia, el mític grup dance popular dels anys 80 i 90, han estat els encarregats de posar el punt final a l'edició d'aquest any des de l'escenari de la Rambla.
1: La segona.

0: Què és això?
1: Mira, escolta, escolta.
0: Visca els blaus.
1: Visca els blaus i visca els blancs, perquè aquesta que sentim
0: Granollers.
1: És la... Ah, exacte, és la guimbada, és la cançó de la Festa Major de Granollers. I per què? Doncs perquè ahir la capital del Vallès Oriental va posar punt i final a la festa i van guanyar els blaus. Ho vam saber ahir, després de la mitjanit. És una festa que es basa en la participació ciutadana, un concurs entre dues colles, els blancs i els blaus, que van fent diverses proves. La prova estrella és el concurs de rajolers, en què es mira aviam quin rajoler, el blanc o el blau, fa més rajoles de manera artesanal en un temps determinat. La rajolada la van guanyar els blancs, però el conjunt de la festa va ser pels blaus.
0: I la tercera? Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que
1: val milions i una fortuna feta de records. Són dies de festes majors i, per tant, de concerts a l'aire lliure, com el dels Catarres, que avui actuen a Palau Solità i Plegamans. Actuen a l'Espai Barraques. És un concert gratuït que començarà a partir de les 8 del vespre.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia. El Barça es reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a quarts de 10 al Rayo Vallecano. Paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables. El Madrid, que goleja el Màlaga per 4-0, debut amb golejada del Barça femení a la Lliga, 5-0 contra el Tenerife, i derrota del Badalona Women 3-1 al camp del Màlaga. Àlex Palou ha guanyat aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Avui és dilluns, 31 d'agost del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Júlia, amb 3,235 quilos a l'Hospital Universitari de Vic, i l'Aina, a un quart de dues de la matinada, a casa seva, a Girona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, atenció als pròxims dies, perquè es preveu una nova pujada de temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, de moment avui farà calor, però amb una calor moderada. Ara mateix, per exemple, tenim 12 graus a la Seu d'Urgell, aquí refrescat una mica, però ja n'hi ha 22 a Torredembarra, 23 a Sant Feliu de Guíxols. La previsió és que avui arribem entre 30 i 35 graus a bona part de les comarques de l'interior, i de cara a aquests pròxims dies, dijous, divendres, podríem arribar, a finals de setmana, als 39-40, als llocs més càlids. Avui amb un dia assolellat, una setmana que serà tranquil·la en general, amb alguns núvols baixos ara mateix a la costa, entre Barcelona i Tarragona, i en previsió que a la tarda tinguem 4 ruixats alguna tempesta, tan sols al Pirineu Oriental, bàsicament al Ripollès i a les comarques pròximes.
0: Ara són les 6 i 21.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
1: A les 9 obrirem l'Àgora anant fins a Ceuta per saber quina és la situació de les persones migrants que van entrar en territori espanyol fa un mes i que encara són a la ciutat autònoma. Ens ho explicarà l'enviada especial Marta Viana.
5: Tot seguit, entrevista a Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya.
1: A les 10 ens fixarem en el temps que ens espera durant les properes setmanes i mesos després d'un estiu molt calorós. En parlarem amb el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, i amb Eloi Cordomí.
5: I a les 11, secció de premsa del cor amb Laura Fa.
1: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I a aquesta hora obrim el satèl·lit. I avui que arrenquem temporada, ho fem anant allà on hi ha la notícia de l'estiu, la crisi migratòria a Ceuta. I tenim en directe el José Antonio Rodríguez a l'assistència tècnica amb la Marta Viana. Marta, què tal? Bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: On et trobes, Marta?
6: Mira, nosaltres som a la platja del Trampolín, mirant al mar Mediterrani, això és davant de l'estret de Gibraltar. Aquí encara és negra nit, el sol sortirà d'aquí un parell d'hores. Ara mateix només tenim els fanals que ens il·luminen. De tant en tant sí que podem sentir la sirena d'algun vaixell. I ara, llàstima que hem anat així ara una mica tard, però perquè podíem sentir l'oració en directe, perquè estem just al costat d'una mesquita. Aquesta platja, perquè us feu una idea, fa uns 500 metres, nosaltres estem just al mig, entre els dos punts que habitualment doncs, hi ha l'assistència de Creu Roja. Tota la platja està plena de gent dormint. Hi ha moltes tendes de campanya, però també unes barraques improvisades que han fet doncs, amb palets de fusta, amb mantes, amb carpes, amb pals que van trobant pel carrer. Hi ha molta gent dormint. Davant nostre també hi tenim un arbre on a sota hi ha doncs, 5 persones dormint que estan embolicades amb manta perquè ara mateix doncs, la temperatura és força baixa i per tant dormir sobre la sorra doncs, també fa molt fred, i a l'altra banda sí que veiem doncs, 5 o 6 nois que estan amb una cadira de plàstic, que sí que estan desperts i estan parlant perquè ja no poden dormir més. Això però no té res a veure de fet amb el que passa durant tot el dia, perquè quan s'aixeca el dia doncs, aquí encara s'acumula moltíssima més gent, perquè és la gent que ve doncs, a demanar a menjar, una menjar que dona Creu Roja una vegada al dia en aquests dos punts d'assistència que us deia.
0: I la gent de Ceuta, ja has parlat, què és el que et diuen?
6: Doncs la gent està força cansada d'aquesta situació, hi ha molta hostilitat cada vegada és més gran contra els migrants, hi ha manifestacions diàries, avui també de fet n'hi ha una altra convocada a les 12, és cert que no tothom pensa el mateix, hi ha molta gent també que està volcada des de les associacions de veïns d'aquí de Ceuta i que estan ajudant, però realment aquesta no és la tònica general ni molt menys. Nosaltres també hem parlat amb el portaveu de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, que és el Rashid Esbihi. Nosaltres el vam entrevistar al Tarajal, que això és el punt fronterer, de fet, per on justament van entrar. Molts ho van fer per mar, però d'altres ho van fer per una porta que en aquell moment doncs, va quedar oberta. Ens deia això.
7: Para evitar una tragedia humanitària y que se produjeran muertes por aplastamiento, estas puertas permanecieron abiertas porque mientras estuvieron cerradas, estas personas intentaron sortear esa verja y los muros, y los protocolos de control de masa establecen que hay que abrir una vía de escape para evitar precisamente muertes por aplastamiento.
6: Això és el que ens deia el Rashid, entre moltes altres coses, això, una entrevista que podeu sentir sencera d'aquí una estona al matí de Catalunya Ràdio, una porta que, per cert, Ricard, continua oberta a dia d'avui per aquells migrants doncs, que volen tornar al Marroc de manera voluntària.
0: Avui serem al Tarajal, serem a Ceuta amb la Marta Viana per explicar el que hi passa en un dia també important, però després del que hem vist i ha passat durant tot l'estiu. Fins ara, Marta.
6: Adeu, fins ara.
0: I com sempre fem en aquest programa, però avui especialment ens preguntarem per què. Perquè, per exemple, encara hi ha milers de persones que van entrar procedents del Marroc ara fa un mes. Frederic Vincent, bon dia.
8: Què tal, bon dia. Recordem que la immensa majoria van marxar, però no tots. No està clar quants queden a Ceuta, com deia la Marta, però n'hi queden ben bé milers, malgrat que alguns dirigents han esperonat la possibilitat de fer-los fora per la via ràpida.
9: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
8: Això ho deia el ministre Álvarez. El problema és que això no és tan fàcil. La llei d'estrangeria diu que quan algú entra de manera irregular a Espanya, hi ha un màxim de 72 hores des que se l'intercepta fins que se'l fora, fins que se'l fa fora. Si això s'allarga més de 72 hores, llavors se'l pot tancar en un centre d'internament durant 60 dies. Tot això per què? Doncs perquè, dit de pressa i malament, expulsar de cop un grup de persones no es pot fer. El Conveni Europeu de Drets Humans, que Espanya ha ratificat, diu literalment, estan prohibides les expulsions col·lectives d'estrangers.
10: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
8: Per tant, això no es pot fer. Cal fer-ho cas per cas. I, a més, hi ha excepcions. Si una persona demana asil, evidentment això s'ha de revisar. I en el cas dels menors, ara que Feijó parlava de menors, cal encara més garanties. Per exemple, cal garanties que, quan tornin al Marroc, en aquest cas, la seva família se'n pot fer càrrec.
11: No solo nos jugamos los derechos de las personas migrantes, nos estamos jugando el estado de derecho y nos estamos jugando nuestros propios derechos, nos estamos jugando nuestro estado de bienestar.
8: Així ens ho deia aquí el matí de Catalunya Ràdio la vocal del Poder Judicial, Enes Herreros. De fet, ara fa 2 anys, el Suprem va renyar el govern espanyol per incomplir... Ara fa 5 anys, el Suprem va renyar el govern espanyol per incomplir la llei retornant per la via ràpida 50 menors al Marroc. No només això, sinó que van haver-hi 2 alts càrrecs que van quedar inhabilitades per aquesta qüestió. El que sí que es pot fer és expulsar els migrants que hagin comès un delicte. No fa pas massa, ho haureu vist, s'han fet fora de Ceuta 4 persones que van agredir policies, un jutge els va condemnar a la presó, però va substituir la presó per la deportació. I en tot això falta un element. Què és el Marroc? Ara fa 2 anys un informe deia que Rabat només accepta el 8% de les expulsions dels seus ciutadans que emet la Unió Europea. Un 8%. És a dir, són persones en situació irregular sobre les quals es decreta una expulsió, però el Marroc, per dir-ho d'alguna manera, es fa l'orni.
0: Són les 6:28.

0: I acabarem el punt de 2:45 del matí amb els esports amb Robert Prat. El Barça es reforça abans de jugar, com dèiem, contra el Rayo Vallecano.
1: Tanca el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, 29 anys, fins ara l'Arsenal en pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat.
0: Blaugranes que busca la tercera victòria consecutiva per conservar el lideratge a la Lliga.
1: A 10:15 davant el Rayo Vallecano, sense Gavi, que recupera del cop al Genoa, i Hansi Flick destaca la importància de l'equip.
2: El que importa és com juguem com a equip. No es tracta d'un jugador, dos jugadors. Quan els jugadors estan connectats, hi ha bon ambient.
0: Per cert, que el Madrid ha guanyat amb contundència al Màlaga.
1: Molta, 4-0 amb un Mourinho que no va respondre a les crítiques arbitrals del tècnic malagueny Juan Funes.
2: El que importa és com juguem com a equip.
1: Aquestes són les declaracions de Hansi Flick, que deia que el més important és l'esperit de l'equip. També a primera divisió, Deportivo 3, València 1, Celta 0, Atlètic Club 2, debut amb victòria del Barça a la Lliga Femenina de Futbol, 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Women al camp de l'Atlètic Club 3-1.
0: En punt 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a les 7:19, a Pinós, al Solsonès.
3: I es pondrà a les 8:29 del vespre.
0: I les temperatures a aquesta hora?
4: A Sabadell 16 graus, a Vilanova i la Geltrú 20, i a Gandesa a aquesta hora 19 graus.
0: Pel que fa al temps, la setmana comença amb un temps tranquil i força càlid. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui arribarem a temperatures de 30-33 graus a la majoria de comarques de l'interior, potser 35 a Ponent, amb un temps assolellat. Si bé la tarda podria formar-se algun ruixat o tempesta, al Pirineu Oriental, bàsicament Ripollès i comarques pròximes.
0: Tot això avui, que és 31 d'agost del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Esther Niubó.
3: La consellera d'Educació presenta avui les novetats del nou curs, marcat per la convocatòria de vaga de docents del primer dia. A aquesta hora ja sabem que el departament incorporarà més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa.
0: Ceuta.
4: Milers d'emigrants hi continuen malvivint un mes després de l'entrada massiva. Demà el Consell de Ministres aprovarà un pla de xoc per la ciutat autònoma i dijous Pedro Sánchez reapareixerà públicament al Congrés per donar explicacions sobre la crisi humanitària que amenaça el darrer tram de la legislatura.
0: Una illa. La illa de l'Arak.
3: Nou intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a aquesta illa, al sud de l'Iran, i va provocar morts i ferits. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
0: Aire condicionat.
4: Hi ha més d'un mes d'espera perquè te'l vinguin a instal·lar a casa. Aquest programa us avança que la calorada d'aquest estiu ha disparat la demanda un 30% respecte a l'any passat i els instal·ladors no donen a l'abast.
0: Abordarem també avui a l'Àgora a partir de les 9 del matí. I un altre nom del dia, Ripoll.
3: És un dels municipis que fan pagar l'entrada més cara als no empadronats per accedir a les piscines públiques. També us ho avança al matí. El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu.
0: I què més ens deixa aquesta matinada a Brussel·les, Frederic?
6: Una data límit. Avui és l'últim dia perquè els governs de la Unió acabin les inversions i reformes que havien promès per poder rebre els fons de la Covid. És aquell fons que es va crear per ajudar els països a recuperar-se de la pandèmia i que, per tant, s'està acabant.
0: I amb què se'n va dormir als Estats Units?
6: Amb canvis a Apple. L'empresa de l'iPhone avui afronta l'últim dia de Tim Cook com a conseller delegat, abans que John Ternus agafi les regnes de la companyia. Per cert, que el relleu arriba abans d'un nou gran acte per presentar els nous iPhones i les altres novetats d'Apple el pròxim 9 de setembre.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: Amb dades econòmiques i no precisament positives. L'activitat a la indústria manufacturera del país ha perdut pistonada per segon mes consecutiu, són les dades del mes d'agost. Sí que és veritat que la baixada d'aquest mes ha estat menys marcada que la que hi va haver el mes de juliol.
0: Fet aquest repàs a la matinada amb Frederic Vincent, repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui centrada, sobretot, en aquesta tornada a l'escola que és d'aquí 8 dies.
7: Sí, Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors, titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la IA, és l'obertura d'avui de La Vanguardia. El periòdic opta per un prisma diferent i obre edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles. A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta, els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titula El País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix, per cert, una enquesta electoral. Una foto que coincideix als diaris tant de Barcelona com de Madrid és la de Nicolás Maduro, se'l veu dret, amb un xandall grisós i fent el senyal de victòria amb totes dues mans. Al peu de foto, a l'avantguàrdia, Maduro des de la presó, estem ferms. Això en un dia, Ricard, de castells de portada, El Periódico, i veiem també la gran foto de portada i llegim Un castell per la història a Vilafranca.
0: I què hi trobem precisament a la premsa comarcal, Ara Garcia?
8: A Valls, a l'Alt Camp, esperen que es desbloquegi de manera imminent la construcció de 300 nous habitatges al municipi. El diari de Tarragona explica que els plans porten més de 20 anys paralitzats perquè s'hi van trobar restes arqueològiques. Ara faran unes últimes excavacions que determinaran si és viable o no construir a la zona. El diari de Terrassa assegura que el Vallès Occidental és la comarca amb més focs declarats des del principi del 2026. Les dades de la Diputació de Barcelona mostren que s'han declarat 51 focs. La següent comarca amb més incendis ha estat el Baix Llobregat, amb 39, i completa el podi el Vallès Oriental, amb 33. I el 9-9 es fa ressò del malestar a Mollà pel vessament de restes animals i pudor al nucli urbà procedent d'un camió. L'escorxador d'on va sortir el material, Masia Tero, explica que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa a qui li venen aquest material i que ja han denunciat els fets.
0: I fet el repàs a la premsa comarcal, que destaquem dels esports, Robert Prat.
1: El Barça reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a 2:15 al Rayo, paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables. Golejada del Madrid davant el Màlaga 4-0, debut també amb golejada del Barça femení 5-0 a la Lliga contra el Tenerife, derrota del Badalona Women al camp del Màlaga 3-1, mentre que Àlex Palou guanya per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
0: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans, sobre la situació a Ceuta, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya.
10: Ara pot semblar impossible, però hi hagué un temps en què els estius eren una sequera de notícies. No ha estat el cas d'aquest mes d'agost trepidant marcat pels fets de Ceuta. Una crisi que ha posat en dubte la integritat territorial d'Espanya, que ha fet tremolar la solidaritat entre els països de l'espai Schengen i que podria ser el cop de gràcia definitiu que mati a l'acròbata Pedro Sánchez. Diria que els fets de Ceuta i el perill de futures invasions demogràfiques han ressonat en la decisió per la qual els islandesos no han volgut que el seu govern iniciï negociacions per entrar a la Unió Europea. Encarem, doncs, un futur on els països aniran cada dia més a la seva, amb les nacions molt recloses, i té pinta que augmentarà també la violència, ja sigui en forma de conflictes enquistats com el d'Ucraïna o en les hòsties de la bòfia espanyola a qui gosi dur una estelada. Però no passeu ànsia, que també hi haurà bones notícies, i de ben segur que en parlarem a la vostra ràdio, la ràdio pública.
0: De seguida tornarem en directe a Ceuta, en un dia en què al matí també parlarem amb la regidora de la CUP de Moià, Lakshmi Rosset, és víctima d'insults masclistes a les xarxes socials. Ho explicarem també a partir de les 9 a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
7: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa
12: Catalunya. Els transportistes no volen sentir a parlar.
7: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat.
11: Catalunya Migdia.
13: Cada dia a les 2.
7: I a partir de les 3.
13: L'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
7: Si has comès una falta, has de pagar-la.
11: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia, amb Òscar Fernández. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 6:45 del matí.
13: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Catalunya es desperta amb la mirada posada a com arrencarà el curs dimarts de la setmana que ve. Educació incorpora 1.800 professionals als centres públics i 500 noves aules d'acollida.
4: Aquests nous professionals es concreten de la següent manera: 1.100 docents més, 530 per l'escola inclusiva i 196 persones d'administració i serveis. És fruit de l'acord amb Comissions Obreres, la UGT i professors de secundària, però no amb tots els sindicats, i per això a hores d'ara es manté la vaga prevista per al primer dia de curs.
0: Una altra de les novetats del nou curs és que Educació posa les bases per com ha d'entrar la intel·ligència artificial.
4: Proposa restringir-la com a ús lliure per als alumnes menors de 14 anys i estableix que caldrà una autorització de les famílies per als alumnes d'entre 14 i 18 anys. En el treball de recerca la poden fer servir, però això sí, diu que ho han de fer constar i han de documentar quin ús n'han fet.
0: Aquest, el de l'educació, és un dels fronts oberts del govern. Aquest curs de la vaga s'hi suma l'errada a les proves PISA.
4: L'altra carpeta calenta del govern seran les infraestructures. Ahir mateix la circulació de trens a la línia alta velocitat entre Barcelona Barcelona i Girona va passar 10 hores tallada per una incidència. El servei, que ja funciona amb normalitat, un cop més els usuaris anunciaven falta d'informació.
9: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres, no sé, anava un mitjà de distància, crec. No sé, no tenim informació.
3: I un apunt més de mobilitat i servei. Avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada.
4: I la L1 del metro ha recuperat també la normalitat aquest cap de setmana. Des d'aquest cap de setmana, doncs, ha reobert la circulació entre Florida i Plaça de Sants.
3: Notícia destacada també un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc. Milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat. Anem en directe a Ceuta. Marta Vian, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bon dia.
15: Hola, molt bon dia.
3: Marta, com s'aixeca el dia?
15: Doncs mireu, aquí encara és negra nit a la platja del Trampolín, encara hi ha moltíssima gent dormint, la gran majoria de fet estan dormint, només hi ha alguns petits grups que ja estan desperts, però dormen com poden, totalment evidentment a la intempèrie, ho fan amb tendes de campanya, també amb barraques que ells mateixos doncs, han construït, amb tot el material que han anat trobant per aquí, per la ciutat, amb palets de fusta, amb mantes que també els donen des d'algunes ONGs, amb pals, realment com poden. Hi ha moltíssima gent, està de fet tota la platja plena. La majoria de gent que està aquí dormint són marroquins i després a la part dreta de la platja hi ha un altre grup que estan més apartats, que hi ha dormint tots els subsaharians, pel que ens diuen, doncs per evitar conflictes entre ells. Ara mateix aquí hi ha força calma, però és una imatge que realment no té res a veure amb el que passarà d'aquí un parell d'hores quan el dia doncs, ja s'hagi aixecat, hagi sortit el sol i que per tant aquí ja es començaran a formar en diverses cues doncs, per dutxar-se, per anar als pocs lavabos que aquí hi ha i també per poder recollir la ració de menjar que els donen des de Creu Roja.
3: És el retrat que fa aquesta hora de Ceuta, l'enviada especial a la ciutat autònoma del matí d'aquest

0: aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. Aquest increment de demanda s'hi suma a la falta d'instal·ladors que el sector arrossega des de fa anys. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
1: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
0: El que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. L'Aliança per la Pobresa Energètica recorda que no tothom es pot permetre climatitzar a casa seva i avisa que els estius cada vegada són més complicats per a les llars vulnerables.
2: I també us ho avança avui aquest programa. Almenys una vintena de municipis catalans fan pagar l'entrada més cara als no empadronats per accedir a les piscines públiques, una pràctica il·legal. Un d'aquests municipis és Ripoll.
0: El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu de diverses poblacions que diferencien els preus de la piscina municipal entre persones empadronades i persones que no ho estan. El Tribunal Suprem va dictar ja el 2023 que aquesta pràctica no és legal i que el fet d'estar empadronat en un municipi no justifica un tracte preferencial als equipaments públics. Des del síndic de Greuges ho consideren una discriminació.
3: Es considera discriminatori establir una taxa o un preu públic de piscina diferenciant entre persones empadronades o no empadronades en un ajuntament o municipi. I fer aquesta discriminació suposa un atac contra el principi d'igualtat i el principi de legalitat establert en el nostre ordenament.
0: Un dels municipis que ho fa és Ripoll. Entre la piscina costa 7 amb 90 euros per al censat i 12 amb 40 per la resta. El síndic ha rebut queixes d'altres poblacions com Balaguer, Cassa de la Selva, Santa Coloma de Gramenet i Castellà del Vallès. El nombre de queixes s'ha més que duplicat respecte a l'any passat, quan se'n van registrar 8.
2: Més notícies. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona, segons fonts de la Cambra de Comerç de la ciutat.
0: Alerten que la manca d'accés a l'habitatge incideix en la competitivitat d'empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors.
2: Girona, Maria Rovira.
4: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina, segons ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
5: El que s'ha vist és que les empreses, lògicament, com que tenen un problema important, s'han posat a intentar solucionar-lo. No? Com se soluciona això? Oferint no només un lloc de treball, sinó oferint també un lloc on viure. De manera que l'empresa ajuda en els treballadors a aconseguir vivenda o fins i tot a vegades ja els hi fa segons quines ofertes, no? De vivenda.
4: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a plaça, la dels castellers de Vilafranca, i la primera vegada que es descarrega el Pilar de nou.
0: La diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les quatre colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris.
2: Vilafranca, Josep Almirall.
6: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, els Verds. Sant Fèlix 2026 ha estat màgia castellera en estat pur. 16 aletes de gamma extra fetes per 4 colles, 4 aletes en castells de 10, 3 aletes en castells nets, primera vegada a la història que veiem descarregar el Pilar de nou. I tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai.
2: I repassem les estrenes.
7: You are now crossing Soviet airspace.
2: Perquè una comèdia de Ryan Reynolds, una cinta d'acció amb Gal Gadot i una sèrie policíaca, principals novetats a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Marc Garriga.
8: Ryan Reynolds protagonitza Mayday, una comèdia d'acció que recorda les buddy movies dels anys 80. Aquí és un pilot de l'exèrcit nord-americà que té un accident en territori rus durant la Guerra Freda i aquí rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units, que interpreta Kenneth Branagh. S'estrena el dia 4 a Apple TV. També s'estrenen The Run, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot a Prime Video dimecres, la versió en format Lego de la sèrie de Mandalorian de l'univers Star Wars a Disney Plus dimecres, la minissèrie policíaca britànica clàssica Gone a Filmin a partir de demà i la segona temporada de The Gentleman a Netflix. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
2: I pel que fa al temps, avui tindrem sol i força calor. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, però una calor bastant moderada en comparació amb la que vindrà a partir de mitjans de setmana, sobretot dimecres, dijous, divendres, que s'enfilarà de valent. Avui el dia comença amb sol, amb alguns nuvolets entre Barcelona i Tarragona, prop de la costa, també alguns núvols a la Vall d'Aran, i en

0: Previsió que al migdia creixin 4 nuvolades, les més energètiques, les que tindran més força, seran les que creixeran al voltant del Ripollès i comarques pròximes. Aquí sí que podrien acabar descarregant algun ruixat o tempesta. Avui temperatures per sobre els 30 graus a l'interior, fins als 34-35 podrien arribar als llocs més càlids de les comarques de Ponent, i sembla que dijous i divendres podrien fregar altra vegada els 40 graus a les zones més càlides.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
2: Doncs de moment força tranquil·la. Es preveu que l'alta velocitat funcioni amb normalitat. No veiem que hi hagi previstos retards després que ahir a la tarda reprengués la circulació dels trens entre Barcelona i Girona. La línia va estar tallada, recordem-ho, més de 10 hores per una manca de tensió elèctrica. Pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària, hi ha els retards habituals, com per exemple el del mitjana distància que acaba de sortir des de Barcelona Sants cap a Móra d'Ebre i que va 6 minuts tard.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
4: Avui hem rebut el missatge de Pau Serra, del Masnou. És un dels veïns de la promoció d'habitatges de protecció oficial de la plaça de les Dones que es queixa del mal estat del bloc. Hi van entrar a viure tot just al març, però assenyalen que ja hi ha filtracions d'aigua, rajoles mal col·locades i altres deficiències. La promoció està gestionada per Insol, empresa pública de l'àrea metropolitana de Barcelona, que defensa que està tenint les queixes i que el 90% d'incidències estan resoltes. Serra, però, qüestiona aquest càlcul. Els veïns, a més, estudien emprendre accions legals.
5: Han vingut a arreglar la porta d'entrada de l'edifici, doncs en 6-7 mesos han vingut 4 vegades a arreglar-la. I l'última reparació que van fer va durar en funcionament 4 o 5 hores. Doncs d'això parlo. I ells aquí comptabilitzen, doncs, que ja ho havien arreglat.
3: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Eh? Ei, mama, què tal?
7: Ja heu tornat a començar el programa normal?
6: Què vols dir normal?
7: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
6: Ah,
7: perquè
6: no.
7: S'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
6: Mama...
7: Quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
6: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
7: Què fareu aquest any? Eh? Veig que n'hi ha un de nou.
6: Ah, sí? En Joel Díaz està...
7: Va,
6: sí.
7: No m'ha pas agradat, de moment.
6: Ah, no?
7: Massa alt.
6: Què vols dir, que és massa alt?
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
2: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques arrenquen la setmana amb pèrdues després de l'enduriment del discurs de la Reserva Federal dels Estats Units, que es planteja tornar a pujar els tipus d'interès. El Nikkei, la borsa de Tòquio, cau més d'un 1% i la de Hong Kong prop d'un 0,70%. A Europa, avui la borsa espanyola obrirà des dels 20.000 punts. Divendres, els parquets europeus van tancar la setmana amb crescudes. I als Estats Units, els índexs divendres se'n van anar a dormir gairebé plans. Els inversors són prudents davant dels avisos de la Reserva Federal i de l'evolució de les tensions amb l'Iran. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Sergi López, bona tarda.
10: Bona tarda.
3: Tant si ets baby boomer.
9: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
3: Com de la generació Z.
11: Guillem Gisbert, bona tarda.
12: Crec que fa molt temps que no miro un partit sencer. Potser del Mundial.
3: Fins i tot si ets millennial o centennial.
13: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
14: Hola, Irma. Hola, Irma.
13: Els partits del Barça sense narració, la de la...
14: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
3: El Tot Costa és el teu lloc.
13: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
12: Però us escolto bastant a vosaltres.
14: Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
3: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Poc més de 10 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Girona. Núria Paraire, bon dia.
15: Bon dia.
1: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
17: Bon dia.
1: I a Barcelona, Marc Corado, bon dia.
18: Bon dia, Francesc.
1: I a les comarques de Girona, Núria, la Cambra de Comerç alerta que la falta d'habitatge amenaça de convertir-se en un problema per l'economia.
19: Sí, l'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys, diuen, i alerten que això afecta la competitivitat d'algunes empreses, per exemple, les que depenen de la mobilitat mobilitat dels treballadors, com en el turisme, en què es fa temporada. I dia important avui també a l'Escala, a l'Alt Empordà, i comença el primer torneig internacional d'escacs, l'Emporium Chess Open. Asseguren que han aconseguit un bon nivell dels participants, amb la presència de grans mestres. En total hi ha uns 60 jugadors de 7 països diferents.
1: A Lleida, Júlia, avui tancarà el pavelló 3 de la Fira, que acull persones temporeres sense feina que van a la ciutat per treballar a la campanya de la fruita.
10: Sí, amb la campanya ja gairebé acabada, és la darrera nit que s'oferirà el servei d'acollida. El pavelló disposa d'un centenar de places i funciona des del mes de juny, oferint llit, sopar i esmorzar a les persones temporeres que no tenen contracte, amb una estada màxima de 7 dies. Una campanya que a Lleida ha estat marcada per l'arribada de més treballadors temporers que mai i que va obligar a obrir durant unes setmanes un altre pavelló de la Fira de Lleida. Fins a finals de setembre seguirà obert, això sí, l'alberg de Serós, el Segrià, gestionat per la Generalitat, amb una quarantena de places.
1: Al sud del país, al Delta de l'Ebre, avui comença la salinada, la collita de la sal, Ricard.
4: Sí, mireu, calculen que colliran al voltant de 80.000 tones de sal marina. És una quantitat inferior a la de l'any passat. Infossa, que és l'empresa que gestiona les salines de la Trinitat, ha explicat que la reducció d'aquesta producció està vinculada amb les pluges de l'hivern i la primavera. Penseu que a prop de 120 persones treballaran durant dues setmanes en la campanya d'enguany per collir la sal que després trobarem a la nostra cuina o taula.
1: I a Barcelona, Marc, pendents de l'últim dia d'operació tornada.
11: I de les seves afectacions al transport públic, també a altres infraestructures. Notícia francesa que interessarà als usuaris del metro. Avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4, després de gairebé dos mesos tancada per obres i estaven fent, recordem-ho, treballs per fer accessible l'intercanviador. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5, que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. I un últim apunt, avui a l'aeroport es preveuen més de 1.200 vols. És un dels dies amb més activitat de tot l'any.
1: Així tenim el país, quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: El paradís és relaxar-se al sofà i mirar una bona sèrie o pel·lícula. Però l'infern és posar-se a triar alguna cosa que valgui la pena per al final no trobar res.
16: A la finestra indiscreta t'ajudem a triar.
15: Cada divendres seleccionem el millor de les estrenes de la setmana, tant de sèries com de cinema, tant a les plataformes com a les sales.
3: La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, cada divendres a les 12 de la nit.
16: Perquè et mereixes el paradís de veure una bona història.
3: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
17: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam dir, doncs sona, no?
18: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
20: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
3: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
20: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: L'hora dels esports, Robert Prat.
0: El Barça, que reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a quarts de 10 al Rayo Vallecano, paga pel traspàs 10 milions d'euros, més variables. El jugador arriba avui per passar la revisió mèdica. El Madrid, que goleja el Màlaga 4-0, debut també amb golejada del Barça femení a la Lliga, 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Women 3-1 al camp del Màlaga. Àlex Palou ha guanyat aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
1: I el comentari esportiu avui amb Laia Tudel.
21: Finalment el Barça ha fitxat un nou, però no ha estat el nou mediàtic ni el desitjat, no ha estat Julián Álvarez. Davant l'incertesa de quedar-se tota la temporada depenent de que no li passi res a Rafinha, Deco ha tirat pel dret. Han fitxat un recurs, un davanter suplent, un comodí per si arriben lesions, que l'any passat en van arribar i l'equip les va patir molt. Gabriel Jesús té 29 anys i segurament els millors anys esportius ja els hem vist, però també és cert que Flick ha aconseguit treure el millor de jugadors que donaven gairebé per perduts, com Cancelo. Demà a la mitjanit tancar el mercat de fitxatges i en principi no hauríem d'esperar sorpreses. En principi, perquè tampoc Gabriel Jesús semblava que hagués de fitxar pel Barça.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio. A la recomanació del dia avui, que encarem una nova temporada, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Begin Again.
5: Molta química entre Mark Ruffalo i Keira Knightley en un drama optimista sobre nous començaments quan la vida no t'ha portat pels camins que esperaves. Ell és un productor musical en hores baixes i ella una cantautora desconeguda amb el cor completament trencat, i això és l'escenari ideal per començar de zero un projecte junts. Una manera també de viatjar pels carrers de Nova York des del sofà amb grans dosis de comèdia romàntica, amb escenes icòniques i molta música, potser un pèl massa i tot, però us farà somriure. Trobareu Begin Again a 3CAT.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
22: Por la mañana café, por la tarde.
1: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
22: Café pas més cafetero.
3: Torna a la tarda amb Francesc Garriga.
1: Amb les veus habituals.
23: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
24: A un boomer li poses això i surt disparat.
25: És que està com un llum.
23: No sé què faran.
1: Però més i millor.
23: Aviam-ho, Garriga.
26: Però jo tindré secció, no?
1: Ja ho veurem, Lloberes, ja ho veurem.
3: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Com sempre, la millor hora del dia.
26: I jo tindré secció o què?
3: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
27: Seria vida i miracles amb el vinil.
3: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT.
28: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
29: una cullerada de silenci,
30: dos reflexos de llum,
29: 5 quilos de cadira
30: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
29: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
3: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
30: Contes, novel·les, poemes, cançons...
3: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
1: Minuts i les 7. I avui cap a 3:15 tornarem a sentir què han dit els altres. Gerard Jubany, bon dia.
31: Bon dia. Aquest matí tornarem a parar l'orella a les altres emissores i als altres programes d'aquesta casa. Per exemple, sentirem un nou concepte esportiu que s'ha inventat sense voler-ho, el gran David Clopés al capdavant del Tot Gira. Tu, Francesc, com li diries a una primera part de futbol que ha sigut un desastre, que ha sigut molt avorrida?
1: Mira, no n'he vist mai cap.
31: En Clopés s'ha inventat un concepte que la defineix perfectament.
1: A veure. 9:15, som al descans. Recordeu el partit del Girona, que guanya 1-0, gol de Justin davant de Les Palmes. Una bona primera de...
32: Com?
1: Una bona primera part de l'equip de Quique Álvarez.
31: Doncs que va 3:15, sentirem què diuen els altres.
1: Gràcies, Jovany.

0: Canàlies, bon dia.
1: Bon dia.
0: I amb quina cançó ens despertes avui?
1: Doncs amb aquesta que estem escoltant, amb la música de Michael Jackson i el seu èxit Bad, i és que tal dia com avui, un 31 d'agost, però de l'any 1987, el rei del pop publicava el seu setè disc d'estudi titulat com aquesta cançó. Es va escriure i gravar durant un any i Jackson es va implicar com a coproductor. A més, també va compondre 9 dels 10 temes del disc, un disc, per cert, que va ajudar a escriure encara més la llegenda del cantant perquè va ser el primer artista a aconseguir 5 senzills al número 1 de la llista Billboard.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts, ben tornats al matí de Catalunya Ràdio. Ben tornats els que torneu, perquè Frederic Vincent, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hi ha uns quants que ja hi éreu, eh? Que no heu marxat.
1: Això
0: no
1: mateix, fa dies que hi som.
0: Avui és l'últim dia del mes d'agost, per tant s'acaba la tornada de les vacances d'estiu per molts. Demà ja es completa el retorn a aquesta normalitat i aquesta setmana també s'intensificarà l'activitat política. A Catalunya el tema serà el curs escolar, mentre que en el conjunt d'Espanya tot continua passant per Ceuta. Invasors, expulsió. Era un dels crits en aquesta nova manifestació que es va fer ahir a la ciutat, quan just feia un mes de l'entrada de milers de persones procedents del Marroc, una part dels quals segueixen a Ceuta. Anem en directe cap a Ceuta amb el José Antonio Rodríguez a l'assistència tècnica i amb la Marta Viana. Marta, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Aquestes protestes continuaran avui, Marta. Com has vist la població de Ceuta?
2: Doncs la majoria estan molt, molt enfadats, estan ja cremats. Penseu que Ceuta té 80.000 persones, 80.000 habitants, i en qüestió d'hores van entrar més de 70.000. Per tant, la població en aquell moment doncs es va doblar. Ara, evidentment, ja no queda tantíssima gent, però és molta, molta, milers de persones les que queden aquí. La seva vida, segons ens diuen els veïns, s'ha vist aturada. Diuen que ja no poden anar a les platges doncs, on anaven durant l'estiu. Tenen un sentiment de por i d'inseguretat molt i molt gran. Estan ja cansats. També tenen molt clar que no s'aturaran, que seguiran sortint al carrer. Fa un mes que, de fet, surten cada dia al carrer. Ahir, només perquè us en feu una idea, hi va haver tres manifestacions. És veritat que coincidia doncs, amb aquest mes de l'entrada del dia 30 de juliol. I atenció, això és el que ens deien.
3: Lo está pidiendo al gobierno que se vaya entero y entre otro nuevo gobierno que no, por lo menos que nos visualice en Europa y en España.
4: Esto lo que lleva es una invasión y no estamos peleando por nosotros, estamos peleando por España, por Europa, porque todo va a llegar hacia arriba.
5: Mi marido es inmigrante, él ha venido con sus papeles y así conocemos a mucha gente que espera su oportunidad.
2: Parlen d'invasió, parlen també de guerra encoberta, acusen el govern espanyol de ser còmplice d'aquesta situació i això no s'aturarà. Les protestes avui, de fet, n'hi ha convocada una altra, per avui mateix a les 12.
0: I els milers de persones que segueixen a Ceuta, ara mateix, on estan? Com estan?
2: Doncs estan absolutament desemparats. Hem de dir, fa un mes que van entrar, no tenen un lloc on poder passar la nit, on estar en unes condicions mínimament dignes. Tenen molta gana, tenen molt fred a les nits. A la platja del Trampolín doncs, dormen tots al ras i en tendes de campanya. I ara penseu, només 30 dutxes i 10 lavabos pels milers de persones que dormen en aquell punt. Però després hi ha tres espais més aquí a Ceuta. Un és a Loma Colmenar, és on el govern espanyol hi va instal·lar una carpa on hi caben unes 1.200 persones, però això, evidentment, no és suficient per la quantitat de gent que hi ha. De fet, a les voreres, a fora d'aquest punt de Loma Colmenar, hi ha moltíssima gent dormint, esperant doncs, en algun moment entrar o que es buidi. Després hi ha dos punts més, anomenats el que li diuen els punts segurs, que són espais habilitats per nenes i per dones, però per tota la ciutat, menys de dir pel centre històric, doncs no, però per la resta de la ciutat veiem moltíssima gent dormint com pot, ho fa en les voreres, ho fa també als polígons del Tarajal, just a dalt de la frontera, ho fa també les portes del supermercat. Veurem doncs, si acaben habilitant aquests espais anunciats pel govern i us donem una xifra. El govern espanyol diu que hi ha unes 5.000 persones que són les que es van quedar aquí a Ceuta i que no van retornar al Marroc, però ONGs ens diuen que podria ser gairebé el triple, que hi podrien haver 15.000 persones aquí a Ceuta.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya, serem també a Ceuta amb la Marta Viana. Fins ara, Marta, gràcies.
2: Adeu, fins ara.
0: I ara ho deia la Marta, de fet, i només començar també ho dèiem, aquest front de Ceuta té una dimensió política que cada cop es fa més gran. Frederic Vincent, bon
1: sí.
0: Dia de nou.
1: Bon dia.
0: Això es començarà a notar a partir d'avui mateix.
1: Sí, ja fa dies que es nota, però avui sentirem Pedro Sánchez en una entrevista, sentirem també les ministres d'Igualtat i Joventut i Infància que tanquen les compareixences que els ministres han fet al Congrés. El govern espanyol ha insistit en assenyalar les màfies com a causa de l'entrada massiva i ha esquivat el conflicte amb el Marroc. Encara ara, com deia la Marta, hi ha molt poca precisió, per ser suaus, en les xifres de persones que continuen a Ceuta i, sobretot, Interior i Defensa han discrepat en públic si hi havia o no hi havia informes previs del CNI.
0: I parlant del CNI, avui el diari El País diu en portada que els serveis secrets espanyols veuen probable que en els propers mesos, no concreta quan, augmentin les accions hostils contra Ceuta i Melilla.
1: Sí, és un informe de la intel·ligència espanyola que cita el diari que és veritat que veu molt poc probable una acció militar del Marroc per fer-se amb Ceuta i amb Melilla, però en canvi aquest mateix informe sí creu que podrien produir-se mesures de pressió al que es coneix com la zona gris. Això de la zona gris inclou moltes coses. Ciberatacs, campanya de desinformació o entrades massives de migrants. Són accions que fan molt complicat saber-ne l'origen i, en qualsevol cas, el Ministeri de Defensa ha desplegat 3.000 soldats, diuen, per vigilar la frontera.
0: I tot plegat ho ha explotat com no el Partit Popular. I aquesta setmana hi tornarà.
6: Que habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia?
0: Aquest dimecres el partit de Feijo ha convocat concentracions davant de tots els ajuntaments per defensar, diu, l'espanyolitat de Ceuta. La convocatòria s'ha fet a través de la Federació Espanyola de Municipis i serà el dia abans que Pedro Sánchez comparegui al Congrés per donar explicacions sobre aquesta crisi. Tot plegat ja estaria tenint un efecte també a les enquestes.
1: En tenim una avui al Mundo. Segons diu el PSOE, es desplomaria fins als 101 diputats. Són 20 menys, 20 diputats i diputades menys dels que va aconseguir ara fa 3 anys. Són 2 milions de votants que es perden. Se'n beneficien, segons aquesta enquesta, el Partit Popular i sobretot Vox. Els dos partits sumen una amplíssima majoria absoluta. Tindrien 204 dels 350 escons del Congrés.
0: Aquest és el principal tema del dia que abordarem també avui a l'Àgora a partir de les 9. Avui és 31 d'agost del 2026. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7 i 7.
8: Avui és dilluns, 31 d'agost. El dia comença amb alguns núvols a la Vall d'Aran i en alguns punts del litoral. Avui en general farà sol i calor, màximes de més de 30 graus a l'interior, i a la tarda es formarà alguna tempesta al Pirineu Oriental, sobretot al Ripollès, com molt a les comarques veïnes.
9: Pel que fa al trànsit, el punt més complicat a aquesta hora és a la C58 a Barberà del Vallès, sentit sud cap a l'enllaç amb l'AP7, hi ha cua per un accident que talla un carril. A Barcelona, densitat en punts habituals a les rondes, especialment Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
0: I més enllà del que passi a Ceuta, repassem ara el que cal saber d'aquest dilluns 31 d'agost amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara Garcia i Pol Forada. Bon dia!
10: Bon dia!
0: Més professors i aules d'acollida.
11: Quan falta una setmana per arrencar el curs escolar i amb el conflicte amb els mestres encara enquistat, la consellera Esther Niubó compareix aquest matí 11:15 per explicar novetats.
12: Educació incorporarà 1.800 professionals més. D'aquests, 1.100 són mestres i professors i 530 més aniran destinats a l'escola inclusiva. També hi haurà 500 aules d'acollida més.
13: Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres. Són mesures pactades al curs passat en part dels sindicats que ara es comencen a desplegar. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. És un augment de sou que surt d'aquest acord en part dels sindicats, però que els docents van rebutjar en una consulta a posteriori i es pagaran les nits fora de casa amb 50 euros. Però el conflicte educatiu continua obert i si no hi ha un gir d'última hora, els docents estan cridats a la vaga el primer dia de curs. La consellera Niubó compareix avui i veurem si hi ha novetats en aquest front i si pot aclarir també l'errada de les proves PISA i explicar per què pràcticament un de cada quatre alumnes que havien de fer les proves en va quedar exempt. Informa Sara Canyete pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Restriccions a la intel·ligència artificial.
14: Primer es va limitar l'ús de mòbils i pantalles. Ara el govern ha demanat a escoles i instituts que elaborin una guia on es concreti en quines matèries i amb quins objectius s'utilitzarà aquesta eina.
11: La proposta és restringir-la per als alumnes de menys de 14 anys i per aquells que en tinguin entre 14 i 18. Caldrà una autorització de les famílies. En els treballs de recerca es podrà fer servir sempre que es detalli quin no se n'ha fet.
0: No només ensenyament.
12: L'educació és la carpeta més urgent que té el govern d'Illa, però no l'única que abordarà aquest inici de curs. En un any electoral, a municipals al maig i generals encara per definir, en els propers dies el finançament tornarà a marcar l'agenda.
0: Cap de Política de Catalunya Ràdio, Raül Flores.
15: Salvador Illa comença el curs amb els pressupostos a la butxaca, però amb deures que no va poder tancar el juliol. Vaga de docents la setmana que ve, trens que no funcionen i finançament gairebé a punt per passejar la taula del Consell de Ministres. Illa ja avisa de la crispació que pot marcar el nou curs.
16: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran
10: cap escrúpol en atacar Catalunya, i estem avançats.
15: Esquerra acollirà Illa per complir els acords signats, com també faran els comuns. Junts marcarà perfil d'oposició amb un ull posat en un possible retorn de Carles Puigdemont i amb l'altre en el discurs més dur contra Aliança, amb qui mesurarà forces a les municipals d'aquesta propera primavera. Raül Flores, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: De tot plegat en parlarem també avui a quarts de 10 amb Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, és el soci d'Illa, amb qui abordarem també el finançament. En relació, per exemple, amb Junts, el conflicte permanent a les aules o a Ceuta i com ha de gestionar també l'esquerra aquestes arribades massives o l'augment de la immigració. Un altre dels maldecaps de la legislatura són els trens.
14: Ahir van tornar a fallar. La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar 10 hores tallada per una incidència a causa d'una falta d'atenció a la Sagrera. El servei es va reprendre a última hora de la tarda.
0: Mentrestant, a les carreteres millora l'asfalt.
16: Després de molt de temps de denúncies per part dels usuaris, el Ministeri de Transports comença avui les obres de rehabilitació de l'autovia A2 a Cervera.
0: I a l'Orient Mitjà, després d'un estiu de relativa calma, tornen els atacs.
11: Els Estats Units han atacat l'Iran, en concret l'illa de l'Arak, on membres de la Guàrdia Revolucionària preparaven el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret d'Hormuz. L'atac hauria provocat morts i ferits entre les forces iranianes i la població civil.
17: La televisió iraniana anunciava que hi hauria resposta a Teheran, que ha llançat diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han estat interceptats.
0: Sota mínims.
16: És una de les conseqüències directes d'aquest conflicte, l'augment del preu del gas, que ha reduït i molt les reserves europees de cara a l'hivern. Si a això li sumem la competència de països asiàtics, a les energètiques no el surt a compte emmagatzemar gas.
18: Les reserves de gas a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. Brussel·les hi treu ferro. Els talls de subministrament són un escenari poc probable. Però l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Balei, alerta Catalunya Ràdio que tot plegat s'acabarà notant a la factura.
19: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
18: Alemanya és un dels països amb menys reserves de gas. Està molt millor a Espanya, que treu rèdit de la seva posició al mapa comprant-li gas a Algèria. Des de Barcelona, Núria Harp, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un mes d'espera.
11: Com a mínim, perquè ens instal·lin aire condicionat a casa. L'augment de la demanda per la calor que ha fet aquest estiu i la falta d'instal·ladors fa que la llista d'espera no pari de pujar. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
20: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
0: 17 hores sense llum.
14: L'Ajuntament del Vendrell i Endesa reuneixen avui per aclarir què va fallar perquè una vintena de veïns del municipi passessin ahir 17 hores sense llum. L'alcalde és Quérez Martínez.
21: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut doncs una afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, sobre recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores.
0: I atenció a la il·legalitat que comet l'Ajuntament de Sílvia Oriols.
16: Sí, perquè no es pot fer que el municipi pagui o faci pagar més per entrar a la piscina municipal els que no estiguin empadronats, i és una cosa que, com dius, per exemple, passa a Ripoll. Avui us avancem que el síndic de Greuges a Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu per aquesta pràctica. Jordi Palou és adjunt general del síndic.
22: De fet, la llei preveu la possibilitat d'establir condicions més econòmiques en cas de necessitat econòmica de la persona que ho sol·licita, però no preveu establir diferents preus en funció de si la persona està empadronada o no empadronada al municipi.
11: Altres municipis que també ho fan són Balaguer, Cassà de la Selva, Santa Coloma de Gramenet o Castellar del Vallès.
0: Sant Fèlix històric.
14: Els castellers de Vilafranca van descarregar per primer cop a la història un pilar de nou amb folre, manilles i puntals. Mai vista. Hi va haver 16 castells de gamma extra.
0: Josep Almirall.
23: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, els Verds. 16 aletes de gamma extra fetes per 4 colles, 4 aletes en castells de 10, primera vegada a la història que veiem descarregar el pilar de nou. I tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, arriba el nou del Barça.
2: Gabriel Jesús, per passar la revisió mèdica, li costa al Barça 10 milions d'euros més variables. El club el veu com una bona oportunitat de mercat perquè no jugava a l'Arsenal des que va sortir de la greu lesió als lligaments del genoll.
0: A mantenir el lideratge.
2: Amb aquest objectiu, els blaugrana reben el Rayo Vallecano a quarts de 10, sense Gavi i amb un Flick que veu molt sòlid l'equip.
3: El que importa és com juguem com a equip. No es tracta d'un jugador, dos jugadors. Quan els jugadors estan connectats, hi ha bon ambient.
2: El Madrid goleja 4-0 al Màlaga. Àlex Palou guanya per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
0: Ara és un quart de vuit del matí. Repassem què en destaquen els diaris. Anem cap al quiosc.
4: Nosaltres, el Calet, el nostre quiosc de confiança. Bon dia, Calet.
5: Molt bon dia a tothom. Benvinguts.
4: Bon dia, com estàs i com ha anat l'estiu?
5: Molt bé, l'estiu no ha anat tan bé. M'agradaria que ho haguessis anat millor, ha fet molta calor i a mi la calor em mata. Però per fi, això ja ha passat, ja estem de tornada, que tinguem tots plegats una bona temporada.
4: Moltes gràcies, Calet. I mentre ell va col·locant tots els diaris a les portades i llegim que Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors, titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions de la intel·ligència artificial. És l'obertura d'avui de La Vanguardia. El periòdic opta per un prisma diferent i obre edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles. A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta. Els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titulars del País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix una enquesta electoral. Una foto que coincideix als diaris tant de Barcelona com de Madrid és la de Nicolás Maduro, se'l veu dret amb un xandall grisós i fent el senyal de victòria amb totes dues mans al peu de foto a La Vanguardia, i llegim que Maduro des de la presó diu: estem ferms. Això en un dia de castells de portada. El periòdico hi veiem també la gran foto de portada i llegim un castell per la història a Vilafranca.
24: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
25: 72.400-72400 de la sèrie 025.
24: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
26: Passen 2 minuts d'un quart de vuit del matí, us informa Clara Chavarria. Per les comarques de Tarragona i l'Ebre tenim 22 graus a Tarragona i Tortosa i 20 al Vendrell. El Parc Natural del Delta i les Salines de la Trinitat reforcen la protecció de les aus que nidifiquen a la punta de la Banya, un espai de gran importància per la biodiversitat del Delta. Tortosa, Jordi Barranca.
27: S'ha fet un tancament perimetral per evitar l'entrada de depredadors terrestres. Christian Jensen, director de la Fundació Salines Marines.
28: És un espai que està lliure de mamífers terrestres, bé siguin senglars, teixons, gorja blancs, genetes. Llavors el que hem fet és fer una tanca perimetral al final de lo que és la barra del trabucador i a l'inici de les salines, i d'aquesta manera, si hi ha un intent de colonització per part de terra d'algun predador terrestre, ho té més difícil per intentar arribar dintre les salines.
27: En paral·lel, també s'ha renovat la senyalització pels vehicles que hi circulen. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
26: I detenen dues persones per espoliar un espai d'alt interès arqueològic al litoral de Tarragona. Els infractors van ser enxampats mentre feien una prospecció subaquàtica amb detectors de metall en una antiga zona de fondeig, on es troba un jaciment arqueològic i una embarcació enfonsada no documentada. En l'actuació es van decomissar una 60 de monedes antigues i diverses peces de joieria. Un jutge del Vendrell ha acordat la mesura provisional de prohibició d'entrada al jaciment submarí al terme municipal del Calafell, costa inclosa per als dos detinguts, als qui se'ls imputa un delicte contra el patrimoni. I Tarragona encara arrossega els efectes del temporal que va afectar la ciutat ara fa una setmana. Un dels més evidents són els danys que va provocar milers de cotxes que aquests dies estan peritant. Una de les professions a què es dedica a arreglar aquests cotxes són els desabonyegadors, que fan que es destrasladin allà on hi hagi, on les pedregades produeixin estralls. És el cas d'Òscar Orenzana, que ha vingut a treballar
1: a Tarragona.
6: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses. Ahora, pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
1: I amb el Bergots de Control 2 hem arribat a 1:05. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio 3 Catinfo.
8: Ricard Ostrell. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui és dilluns 31 d'agost del 2026 i aquest dia d'avui sona així.
10: Els sons del matí.
12: Un mes després són milers les persones que segueixen dormint a la platja del Trampolín, però també ho fan pels carrers, pels boscos i pels polígons de la ciutat.
13: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto llamada.
15: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española.
17: A Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres.
0: Si a la tornada de l'estiu heu decidit posar-vos aire condicionat, heu de saber que la llista d'espera pot arribar, atenció, ara mateix, al mes i mig.
20: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat.
0: Aquests són els sons del matí. Anem amb la mirada de l'actualitat, amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Pla de xoc.
11: Conjunt de mesures urgents i extraordinàries per respondre amb rapidesa a una situació d'emergència, crisi o problema greu en un àmbit concret. De moment, res del que ha posat el Departament d'Educació sobre la taula no sembla que pugui evitar el xoc d'iniciar el curs amb una nova vaga de docents.
0: Segona paraula del dia, rebatejar.
11: A veure, textualment, administrar el baptisme per segona vegada. No cal ser sacerdot, però per fer-ho quan vol dir canviar de nom o ressignificar principalment per apropiar-se d'un determinat indret. Donald Trump hi té la mà trencada de Golf de Mèxic a Golf d'Amèrica i, més recentment, de llac d'Ontario a llac d'Amèrica. Google Maps ha corregut a fer-li cas.
0: Empadronament.
11: És un dret i una obligació de totes les persones que viuen en un municipi i, segons us avança avui aquest programa, un criteri per discriminar entre els de casa i els de fora a l'hora d'accedir a piscines municipals d'una vintena de municipis.
0: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 22.000.
12: Són els instal·ladors que fan falta a Catalunya per cobrir tota la demanda del sector. Segons dades del Gremi d'Instal·ladors que us avancem avui en aquest programa, aquest estiu les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. El temps d'espera és d'entre 4 i 6 setmanes.
0: 1.800.
12: Són els professionals que incorpora educació per aquest curs als centres públics, en concret 1.100 mestres i professors nous i 530 professionals per l'escola inclusiva. També hi haurà 500 aules d'acollida noves, de manera que en total n'hi haurà 2.100.
0: I 40%.
12: És el que s'ha reduït en 3 anys d'oferta de lloguer a les comarques de Girona. Segons fonts de la Cambra de Comerç de Girona, aquest organisme alerta que la manca d'accés a habitatge incideix en la competitivitat de les empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors.
0: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. En la primera imatge, de fet la veig a diaris, la veig a les xarxes, la veig a tot arreu. I és un pilar altíssim de camises verdes que no poden seguir sense ningú més que els castellers de Vilafranca.
29: Així és altíssim i inèdit perquè són els castellers de Vilafranca que tornen a fer història i per primer cop han descarregat un pilar de nou amb folre, manilles i puntals. És una foto que, com deies, surt i corre per tot arreu. Va ser a la Diada de Sant Fèlix en què es van arribar a construir 16 castells de gamma extra.
0: I és impressionant recuperar-ho també amb imatges en viu, eh? El 3CAT, per exemple, el podeu recuperar i és espectacular. A la segona imatge hi veig Nicolás Maduro. Està vestit amb un xandall gris fent el signe de la victòria amb les dues mans i se'l veu amb una cara relativament somrient, amb ulleres i bigoti.
29: És la foto de portada de molts dels diaris d'avui, empresonat al penal de Nova York des que el gener els Estats Units van entrar a Venezuela. Maduro ha reaparegut amb dues fotos que es van fer el 25 de juny i que es van difondre ahir per les seves xarxes. Ho acompanya del missatge "Petit regal d'amor i esperança als seus familiars". Justament s'han publicat després que transcendís que Trump s'ha apropiat del petroli veneçolà.
0: I la tercera imatge és de tres dones d'esquena en un gran vestíbul i caminant agafades per l'espatlla.
29: És la imatge més gràfica per explicar que Islàndia diu no a la Unió Europea. Aquestes dones són la primera ministra i les ministres d'Exteriors i Educació marxant de la compareixença per explicar el resultat. Obre la secció internacional de La Vanguardia i és que els islandesos han rebutjat reprendre els tractes per adherir-se a la Unió Europea. El resultat no és clar i reflecteix un país dividit. El 52% ho va rebutjar, mentre que el 47% ho veia bé.
0: Són les 7:24. més enllà de la previsió meteorològica, aquesta temporada l'Eloi Cordomí també ens portarà a aquesta hora la cara B del temps. És on analitzarem fenòmens meteorològics extrems, també, per exemple, les tendències climàtiques i altres notícies relacionades amb el temps. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, de moment, avui que comencem la temporada, simplement voldria mencionar tres indicadors que ens fan pensar que els pròxims mesos la meteorologia continuarà sent notícia. En primer lloc tenim el fenomen del Niño, amb un 69% de probabilitat que a partir de l'octubre tinguem un episodi d'una intensitat mai vista des que hi ha registres. I a casa nostra aquesta situació sembla que podrien afavorir fenòmens més extrems, tant de pluja com de sequera. L'altre indicador és la temperatura al mar. Aquí a Catalunya, que continua 2-3 graus per sobre l'habitual, i això implica una energia extra per les tempestes que es formin a prop de la costa. I una cosa semblant passa a l'Atlàntic, encara supera els 20 i 21 graus a bona part del Cantàbric i de la costa portuguesa. I això també és un bon aliment per les possibles borrasques que s'acostin per aquell costat. És veritat que aquesta setmana no preveiem gaire activitat tempestuosa. Ara haurem de veure de quina manera es materialitza tot aquest desgavell meteorològic la resta de la temporada.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
2: Fins ara.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Comencem la 20a temporada de l'Enigmàrius amb la Copa 2026, que comença a donar punts avui i fins al desembre, el primer d'aquesta temporada, repeteix el primer mateix de fa 20 anys, a veure si algú encara se'n recorda. Aquests només treballen quan volen, de 6 lletres. Aquests només treballen quan volen, 6 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: I per arribar al punt de 7:45 del matí, real o fals, atenció a aquest titular que circula per la xarxa. Enxampen un migrant a Ceuta matant un gat per menjar-se'l. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. La notícia mostra la fotografia d'un home ajupit envoltat d'un espai ple de sorra. Llueix una camisa blava i uns texans, també de color blau. El color de la seva pell és fosc i el veiem agafant un gat cap per avall per les potes del darrere. La notícia afirma que és una persona migrant que ha enxampat un gat amb la intenció de matar-lo i menjar-se'l. La notícia també situa l'escena a la platja del Trampolín de Ceuta i afirma que la persona de la fotografia és un invasor marroquí.
0: Però això real o fals?
16: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
19: Però si a aquesta hora la platja està buida.
18: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
19: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
18: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
21: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
19: Val més que en busquem un altre.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que enxampen un migrant a Ceuta matant un gat per menjar-se'l és una notícia falsa. La fotografia de la notícia ha estat manipulada amb intel·ligència artificial. En realitat no està agafant un gat, sinó un pal per construir una cabana a la platja. No és, de fet, l'única notícia falsa que circula afirmant que els migrants de Ceuta estan matant gats per menjar-se'ls. En circulen dues més, amb fotografies de gats morts, però cap d'elles és actual ni han succeït a Ceuta. Una de les fotografies d'un gat mort és d'un enverinament de gats que es va produir a Gran Canària fa un any, i l'altra és d'un gat maltractat a Lleida l'any 2024.
0: Important. Doncs contrastar les coses. Gràcies, Marc. Una temporada abraçada, més. Bon, una abraçada. I aquest any, per arribar al punt també de 7:45, com que pot ser un bon dia, avui saludem a Carme Ruscalleda. Bon dia.
22: Avui dilluns, festivitat de Sant Ramon, pot ser un bon dia per anar a mercat amb la idea de comprar figues. No badem, no ens les perdem per esmorzar, per postres o per berenar. Però us vull engrescar a posar-ne, per exemple, mitja dotzena al gaspatxo al salmorejo. O posar les partides al mig de les amanides. O unes botifarres cuites a la paella envoltades de figues salpebrades. És un autèntic platillo. Us aconsello una llesca de pa, torrada o no, al vostre gust, i a sobre esclafeu-hi i escampeu-hi un parell de figues madures. Amaniu-ho amb un fil d'oli i un xic de sal. I un pensament de pebre. I serà segur un bon dia.

0: Són 7:45. Avui és dilluns 31 d'agost. Ens despertem amb 21 graus a Banyoles, 9 al Pont de Suert i 23 a l'illa de Buda. El dia en què entrevistarem Oriol Junqueras a les 9 del matí en aquest programa. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Doncs hem de saber que la tensió a Ceuta continua creixent. A les últimes hores hi ha hagut noves manifestacions contra la gestió del govern espanyol. Avui trencarà el silenci Pedro Sánchez i sentirem al Congrés les ministres d'Igualtat i de Joventut i Infància.
3: El País explica que la intel·ligència espanyola ha avisat de possibles accions similars contra Ceuta i Melilla en els propers mesos. Els agents també descarten que l'entorn del rei Mohamed VI estigui darrere de l'entrada massiva de fa un mes.
2: Aquesta nit, després d'un mes de relativa calma, els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran. Teheran s'hi ha tornat llançant míssils contra Jordània, aliat de Trump. Els projectils han estat interceptats.
3: Una de les conseqüències d'aquest conflicte, les reserves de gas a Europa estan sota mínims. Això acabarà notant-se a la factura i ja ho noten les empreses. Isaac Balei, professor de Pompeu Fabra.
4: Perquè no importa només que el gas sigui més car, sinó que el preu sigui incert. Per què? Perquè si tu ets una empresa i no tens clar els costos, diguem que tens un escenari més volàtil, més incert, això és un cost econòmic.
2: Aquest matí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, explicarà les novetats per aquest curs que arrenca dimarts de la setmana que ve, un dia en què, si no hi ha acord abans, hi ha convocada una nova vaga de mestres i professors.
3: El sistema incorporarà 1.800 professionals als centres públics i 500 noves aules d'acollida. Més recursos fruit del pacte amb Comissions Obreres, la UGT i professors de secundària, però no amb la resta de sindicats.
0: I pel que fa als esports, Robert Prats?
5: El Barça, que reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a 9:45 al Rayo, paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables. El Madrid golejà el Màlaga 4-0 i debuta amb golejada del Barça femení a la Lliga 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Woman 3-1 al camp del Màlaga. Àlex Palou guanya aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
0: Pel que fa al temps, sembla que tindrem una setmana, com dèiem, estiuenca. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, avui amb temperatures que poden arribar entre els 30 i 34 graus a la majoria de comarques interiors i amb previsió que es vagin enfilant cada dia una mica més fins divendres que tocaran sostre. Ara mateix tenim núvols a la Vall d'Aran, fa sol a la resta i a la tarda hi haurà alguna tempesta al Ripollès o en zones pròximes del Pirineu Oriental.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, tenim retards ja a la xarxa ferroviària. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Avui destaca l'endarreriment del primer tren de l'R11 que havia de sortir de l'estació de Girona a 6:45 del matí i ho ha acabat fent a 7:45, és a dir, una hora més tard. Veiem també altres trens de la mateixa línia, l'R11, que van entre 10 i 20 minuts tard. D'altra banda, avui el servei d'alta velocitat ha arrencat amb normalitat després que ahir la línia entre Barcelona i Girona estigués més de 10 hores tallada. I a Barcelona, la línia 63 d'autobusos ha anul·lat la parada del carrer Aribau per una incidència a la via pública i pel que fa al metro, avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4.
0: I a les carreteres, a aquesta hora ja retencions als punts habituals. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, sí, sobre totes les rondes de Barcelona. Hi ha retencions a la ronda de dalt, de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. També a la B23, densitat a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues, sentit Barcelona. I fora de l'àrea de Barcelona, precaució a la P7 a Borrassà, en sentit sud, perquè la sortida 4 està tallada per un accident.
0: Ho rematem també amb les portades dels diaris d'avui. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia. Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors. Titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la IA. És l'obertura d'avui de La Vanguardia i El Periódico opta per un prisma diferent i obre l'edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles. A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta. Els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla. Titula El País, el desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix una enquesta electoral. Això en un dia de castells de portada. El Periódico hi veiem també la gran foto de portada i llegim un castell per la història Vilafranca i és que, recordem-ho, els verds han descarregat per primer cop un pila de 9 pisos amb un casteller a cada nivell i 3 reforços.
0: Aquestes són les portades de la premsa. Avui a l'Àgora en comentarem algunes d'elles amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Però abans són les 7:34. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui Ceuta continua centrant bona part dels articles d'opinió.
10: Per exemple, l'Antoni Bassas explica a l'Ara que ha estat un mes horribilis per al govern espanyol, que va ser nul en la detecció i l'anticipació i lent i maldestre en la gestió. Al Periódico, el diplomàtic Jorge Dezcallar es mostra indignat per la taviesa del govern espanyol amb el Marroc. Diu que sembla que li faci por, malgrat que Espanya és, diu, més forta que el veí del sud. Mentrestant, el politòleg Manuel Mostazas pregunta si la crisi de Ceuta és el principi de la fi de Pedro Sánchez i conclou que el més probable és que sí, que acabi tenint conseqüències electorals per al president espanyol. Canviant de tema, el País dedica l'editorial a l'acord pel qual els Estats Units controlaran el 22% del petroli a Venezuela i assegura que Trump es vol fer l'amo d'aquell país. I per la seva part, el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, que reflexiona avui sobre la intel·ligència artificial que diu de vegades sembla que ens domini. Fa una crida a controlar aquesta tecnologia i lamenta que encara quedi tant per fer.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
1: L'Iran i altres països han condemnat dones a la presó per protestar contra el vel o per cantar sense dur-lo davant homes. Són casos recents i tots els organismes internacionals haurien d'exigir la seva alliberació, perquè només reclamen un dret que ha de ser intocable, ser lliures. Lliures per cantar, per vestir-se, per decidir sobre el seu cos i la seva pròpia vida. Cap religió, cap govern, cap llei no pot convertir la llibertat femenina en un delicte. La seva lluita és la nostra i les dones les volem lliures. Lliures ja, ara i sempre.
11: La pilota la juga al Barça, la té Pedri.
12: Tot
11: Pedri
12: és possible un dia de partit.
13: Podria provar la xut, continua la mi, xuta la mi!
12: Gol. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui a 8:45, la TDT del Barça Rayo a Catalunya Ràdio.
14: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
15: M'expliques un conte, papa?
16: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
17: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
14: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui ha guanyat la Festa Major de Granollers?
3: Doncs la colla dels blaus, tot i perdre en les proves de competició per 8-5, els blaus s'han imposat als blancs amb el seu lema del món al país de les meravelles, que han guiat la colla durant 9 dies de festa. Ho recull la portada del 9-9.
0: Ha quedat a mig fer.
2: El parc infantil de Banyoles, el que havia de ser, de fet, ha de ser el més ambiciós de la ciutat. Segons llegim al diari de Girona, a finals de maig es van aturar les obres perquè l'empresa que les feia va renunciar. L'Ajuntament ha hagut de buscar una altra empresa i si tot va bé la idea és que es reprenguin les obres aquest setembre perquè el parc sigui una realitat a finals d'any.
0: I què no hi havia encara?
3: Un bar queer català a Barcelona, llegim el periòdico, que n'ha obert una a Sant Antoni, es diu Mercès, en una picada d'ullet al nom anglosaxó de Macy's. La idea és un bar modern adaptat a la cultura catalana i no només en la música que hi soni, sinó que també tenen en ment recuperar begudes i combinats tradicionals de Catalunya. Tot ha sortit de les festes itinerants d'Alli, Oli i Ole.
0: I la notícia que no agradarà als amants del parmesà.
2: És que les altes temperatures d'aquest estiu han deixat sec el cabal del riu italià Po i les seves aigües reguen la regió on s'elabora aquest formatge tan preuat. Ho llegim a La Vanguardia, que detalla que sense aigua no hi ha ni gra ni farratge amb què s'alimenten les vaques d'aquesta varietat.
0: I què es veu des de l'espai?
3: Doncs les festes de vaixells a les cales de les Balears, una imatge de satèl·lit desjondal a Eivissa, retrata desenes d'embarcacions, una tocant a l'altra, en forma de ser concentrades al mar. Ho veiem al diari de Mallorca, això ha reobert el debat sobre les anomenades boat party al litoral de les illes.
0: Però això des de dalt, no? No es veu el detall de la...
3: Es veu com una forma de ser, sí.
0: Potser recordareu també aquest anunci?
19: Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
2: És el de la històrica fàbrica de sabons Camp de Granollers, propietària de Colón o Helena. Doncs torna a ser notícia perquè torna a canviar de mans. El fabricant britànic McBride adquireix aquesta planta que estava a mans de Vesta i Sí des de fa tot just un any. Ho explica el 9-9, que diu que l'operació es farà efectiva el 2027.
0: I ara us expliquem els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
5: No només a Catalunya hi ha la carpeta pendent de l'ensenyament. A França, Le Figaro avui destaca en portada que el retorn a les aules està minat, diu, minat per les agressions sexuals que s'han denunciat en diversos centres que fan activitats extraescolars. I no parlem de pocs casos. Segons recull Le Figaro, només a París hi ha 132 monitors suspesos en el que portem d'any, pràcticament la meitat per agressions sexuals o sexistes. I l'endemà que Islàndia hagi dit que no a entrar a la Unió Europea, el diari Morgun Blaðið, un dels històrics del país, recull que el govern no ho veu com un fracàs perquè el compromís era simplement fer el referèndum i, en canvi, l'oposició diu que el resultat és una victòria per als joves islandesos. La premsa del Regne Unit es centra avui molt en les portades, en els plans del govern britànic de reduir la població a les presons. El Times, com és habitual, és més escèptic, titula "Els condemnats per homicidi sortiran abans d'hora de la presó", com aquest pla, mentre que els conservadors Daily Mail o Daily Telegraph acusen directament el primer ministre de, textualment, a les seves respectives portades, deixar en llibertat criminals perillosos.
8: I a la premsa econòmica, Cinco Días escalfa motors per la sortida en borsa de Shein de demà. No en fa un bon pronòstic, diu que el

0: i el preu que es paga per cada quilowatt-hora.
1: Avui parlarem de l'aire condicionat també a l'Àgora del Matí, perquè, segons hem pogut avançar en aquest programa, per aconseguir un aire condicionat ara mateix perquè te l'instal·lin, has d'esperar un mes i mig. Una llarga llista d'espera. En parlarem i ens preguntarem també si són polítiques d'esquerres potenciar l'aire condicionat davant del canvi climàtic que estem vivint tots plegats. I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prats?
2: Gabriel Jesús arriba al Barça. Mundo Deportivo el veu com una oportunitat de mercat. Remarca que només li costa 10 milions d'euros. El diari explica que el Barça ha rebut informació de la seva plena recuperació després de la greu lesió de genoll que va tenir l'any passat. Santi Nolla es pregunta si és realment el substitut de Lewandowski o Ferran. El diari Esport diu que si la salut l'acompanya pot ser la peça ideal que faltava a la davantera, i afegeix que fa 10 anys va estar a punt de fitxar pel Barça, però que el City li va pispar. Aleshores, el Barça va acabar fitxant Paco Alcácer. Per La Vanguardia, és un nou que costa 10. I mentrestant, sembla que s'acaba de moment la història de Julián Álvarez amb el Barça, que us hem anat explicant des del mes de juny. Ai.

0: Esportiu destaca que arriba el gol brasiler al Barça davant la impossibilitat de fitxar Julián. El diari ara diu que el Barça s'emplaça a fitxar Julián Álvarez en noves finestres de mercat i pel periòdico aquest fitxatge és un consol per no poder fitxar Julián. Tot i que l'interès no decreix i el club no defalleix per incorporar Julián Álvarez en el futur. Sergi Pàmies, a La Vanguardia, reflexiona sobre la directiva del Barça, diu que no enganya abraçant l'independentisme. El diari As i el Marca diuen que ha tornat el Mourinho que vam conèixer el 2010 amb la primera resposta 100% mourinyista quan li pregunten per les declaracions contra els àrbitres del tècnic del Màlaga.
1: No merece comentar.
2: Això pel que fa a la premsa esportiva, i acabem el repàs també a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Mofa les xarxes davant l'aparició de Marcos de Quinto a Ceuta, embarcat en l'Armada de la Solidaritat.
4: Sí, segons explica Público, l'empresari i exdiputat de Ciutadans va aparèixer aquest cap de setmana davant dels mitjans amb una cervesa fresca a la mà, assegurant que havien reunit una armada civil, és a dir, els seus iots, per dir al Marroc que Ceuta és espanyola. Les xarxes no han tardat a criticar-lo, definint l'acció d'esperpent.
2: És la flotilla dels pijos.
4: Per exactament. Sí.
2: I una parella nord-americana reserva un mes a Sant Sebastià i se'n va al cap de 10 dies? Diu perquè no era el paradís que havien imaginat.
5: Segons recull el Huffington Post, la parella va esgotar els plans de la llista només 10 dies i es va adonar que la realitat no encaixava amb les expectatives del viatge. A tot això s'hi va sumar la pressió del turisme al centre urbà i, per acabar-ho de reblar, i encara que pugui semblar mentida, el menjar. I és que la parella és vegetariana. I Beth, la protagonista d'aquesta història, ha dit que pel proper viatge probablement investigaran millor abans d'escollir el destí.
2: Un donant d'esperma dels Països Baixos diu que és pare de 199 nens nascuts en 4 països.
4: Sí, l'home de 43 anys s'hauria canviat el nom per ser donant en diversos bancs d'esperma durant anys i també contactava amb algunes famílies a través d'internet. Ara ha enviat una carta als afectats informant que 172 nens van néixer gràcies a les seves donacions als Països Baixos, 11 més a Bèlgica, 15 a Alemanya i un més en un altre país europeu. Els ha explicat que creia que estava fent el correcte perquè els ajudava, però ara se n'ha adonat que no va actuar adequadament. També ha admès que la xifra total podria ser més gran, ho han llegit a 20 minuts.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Felicitem l'actor Richard Gere, que fa 77 anys també. Teresa Lourdes Borrego Campos, més coneguda com a Terelu Campos. Avui en fa 61, els mateixos que el presentador i productor televisiu Pablo Motos.
2: I el Santoral.
4: Avui és Sant Ramon Nonat, Sant Nicodem, Sant Arístide, Sant Domènec de Val, Sant Vicenç, Santa Sabina i Santa Sisteta.
2: Santa Sisteta?
4: Sí, teta.
2: Sisteta.
4: Sisteta.
2: Sí, perquè si fos cinteta. Aquest és el repàs de la premsa d'avui. Ens queda el repàs d'ahir. Anem al quios vintage amb Albert Tom.
6: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 31 d'agost de 2016, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el de l'Assemblea, Jordi Sánchez, convoquen els actes de l'11 de setembre. El lema del 2016 és Som el somni, estem a punt. Des del 2012 serà la cinquena diada multitudinària per la independència. I mentrestant, aquell 2016, Espanya anava tirant des de feia 9 mesos amb Mariano Rajoy com a president en funcions. Es repetien eleccions, però no hi havia manera de

0: formar govern. Tal dia com avui, de fa 10 anys, Rajoy perdia un altre debat d'investidura perquè només va tenir els vots a favor de Coalició Canària i de Ciutadans d'Albert Rivera. Acabo amb el Barça del president Bartomeu, perquè ara fa 10 anys fitxava un nou per l'equip de Luis Enrique. Es deia Paco Alcácer i dedicava els gols al cel perquè el seu pare es va morir sortint del partit en què el fill va marcar el seu primer gol amb el València.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Ara falten 13 minuts per les 8 del matí. I aquesta hora repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Educació incorpora més de 1.100 docents i 500 aules d'acollida noves per al curs vinent. Comença, per cert, dimarts de la setmana vinent.
6: També hi haurà 530 professionals més per a l'escola inclusiva. Educació també recomana restringir la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i fer-ho constar si la fan servir als treballs de recerca. Són les novetats d'un curs que comença marcat per la convocatòria de vaga el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA. Avui la consellera en donarà detall.
5: Avui també estarem pendents de Ceuta. Milers de migrants hi continuen mal vivint un mes després de l'entrada massiva.
7: Demà el Consell de Ministres aprovarà un pla de xoc per la ciutat autònoma i dijous Pedro Sánchez reapareixerà públicament al Congrés per donar explicacions sobre la crisi humanitària que amenaça el darrer tram de legislatura.
5: És notícia d'aquesta matinada. Els Estats Units han tornat a atacar l'Iran.
6: Ho han fet per primer cop en més d'un mes i després que Donald Trump anunciés que ara la prioritat és asfixiar econòmicament el règim iranià.
5: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Hi ha més d'un mes d'espera per instal·lar aires condicionats.
7: La calorada d'aquest estiu ha disparat la demanda un 30% respecte a l'any passat i els instal·ladors no donen a l'abast. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
8: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre.
5: I també us avança aquest programa, el matí de Catalunya Ràdio. Ripoll és un dels municipis que fan pagar l'entrada més cara els no empadronats per accedir a les piscines públiques.
6: El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu. També ho han fet altres municipis com Balaguer, Cassà de la Selva, Santa Coloma de Gramenet o Castellà del Vallès. El Tribunal Suprem va dictar el 2023 que aquesta pràctica no és legal. Jordi Palou, adjunt del síndic.
9: Fer aquesta discriminació suposa un atac contra el principi d'igualtat i el principi de legalitat establert en el nostre ordenament.
5: I avui també és notícia una imatge. La imatge dels castellers de Vilafranca descarregant per primera vegada a la història el Pilar de Nou.
7: Ha estat el punt culminant de la Diada de Sant Fèlix amb 16 castells de gamma extra.
5: Aquests són els titulars del dia, però avui també estarem pendents al país de diferents temes. Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
10: Hola, bon dia.
5: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
11: Bon dia.
5: Des de Girona, Lea Claret, bon dia.
12: Bon dia.
5: I des de Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
13: Hola, bon dia.
5: Arrenquem amb les comarques de Lleida, perquè atenció als conductors que us interessa això. Estela, Cervera, comencen avui unes obres molt esperades, les que han de millorar el ferm de l'autovia 2.
14: Sí, seran uns dies d'obres, això sempre molesta, però s'ha de reconèixer que hi va haver moltes queixes dels usuaris pel mal estat de la carretera. De fet, l'hivern passat, després d'uns dies de pluges, els sots van ser tan grans que van provocar accidents i danys a molts vehicles. Això a la Segarra. A Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, hi ha hagut un accident greu en un camí rural quan ahir a la tarda un cotxe va caure des de 10 metres i va bolcar. N'estem pendents perquè hi havia 5 ferits, 3 dels quals crítics. I a la ciutat de Lleida, avui tanca el dispositiu per acollir temporers sense feina per a la campanya de la fruita. Aquest estiu, recordem-ho, per primera vegada s'ha hagut d'ampliar amb un segon pavelló.
5: Això a Lleida, Barcelona, la cosa també sembla que va d'obres, Marc.
11: Sí, aquesta és, Ricard, el metro
3: Metro avui reobre l'estació de Verdaguer de línia 4 després de gairebé 2 mesos tancada per obres. Ja estaven fent treballs per fer accessible l'intercanviador. Més obres resoltes, també es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5, que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Això és la cara, la creu, les obres que es fan al Macropou de les línies 9 i 10 Nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor. Serà fins diumenge que ve, així doncs, paciència.
5: I saltem ara al nord del país. A Girona, la falta d'habitatge de lloguer amenaça la competitivitat també de les empreses, Laia?
10: Sí, s'ha reduït un 40% en 3 anys, segons la Cambra de Comerç, i alerten que això afecta sobretot les empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors, com per exemple, aquí important, el turisme. I avui, festa a l'Escala, perquè hi ha el primer torneig internacional d'escacs, l'Emporium Chess Open. Ah. Asseguren que ha aconseguit un bon nivell de participants. Hi ha grans mestres internacionals i tot. 60 jugadors de fins a 7 països.
5: Hi aniràs?
10: Potser sí.
5: Doncs mira, ja m'ho explicaràs. I del nord al sud, Clara, el Parc Natural del Delta i les Salines de la Trinitat volen protegir encara més les aus que nidifiquin.
11: Sí, la protecció es reforça especialment en la zona de la Punta de la Banya. S'ha fet un tancament perimetral per evitar l'entrada de depredadors terrestres i s'ha renovat la senyalització pels vehicles que hi circulen. D'altra banda, al Baix Penedès hi han detingut 2 persones per espoliar un espai d'alt interès arqueològic al litoral de Calafell. Les van enxampar mentre feien una prospecció subaquàtica amb detectors de metall a la zona d'un jaciment arqueològic i una embarcació enfonsada no documentada. En l'actuació es van decomissar una 60ena de monedes antigues i diverses peces de joieria als infractors, als quals se'ls imputa un delicte contra el patrimoni.
5: Doncs aquestes són les notícies que ens arriben des de Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu un bon dia.
3: Adéu, bon dia.
7: Adéu, bon dia.
11: Adéu, bon dia.
5: I pel que fa al temps, el termòmetre torna a apuntar cap amunt aquests propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia, sí. Ara mateix, per exemple, encara tenim 14 graus a Viella, aquí ha refrescat una miqueta, hi ha núvols, en canvi la resta de Catalunya ja tenen 20 graus a Mollà, 23 a Cambrils, i això anirà tirant cada vegada més amunt. I és que de cara a dijous, divendres, preveiem una altra vegada temperatures que podrien fregar els 40 graus en alguns llocs, per exemple, a les comarques de Ponent. Avui calor una mica més moderada, amb màximes de fins a 35 graus a Ponent, més de 30 a la majoria de comarques de l'interior, 27-28 a prop de la costa, amb 4 nuvolets al litoral, algunes nuvolades que poden créixer amb una mica més d'energia al voltant del Pirineu Oriental i al voltant del Ripollès podrien arribar a deixar alguna tempesta aïllada. La resta de dies tindrem molt poca activitat tempestuosa.
5: I pel que fa a les carreteres, on són els punts ara mateix més complicats a aquesta hora, Clàudia Serra?
13: Doncs mira, tenim retencions a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, B20 a Santa Coloma i C58 a Montcada, direcció Trinitat, B23 a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues i a la C31 a l'Hospitalet, tot això en sentit Barcelona, i fora de l'àrea de Barcelona, normalitzada ja la situació a la P7, a Borrassà, sentit sud, on, recordem-ho, la sortida 4 estava tallada per un accident, ara ja està oberta.
15: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
16: Avui hem rebut el missatge de Pau Serra, del Masnou. És un dels veïns de la promoció d'habitatges de protecció oficial de la plaça de les Dones que es queixa del mal estat del bloc. Hi van entrar a viure tot just al març, però assenyalen que ja hi ha filtracions d'aigua, rajoles mal col·locades i altres deficiències. La promoció està gestionada per Insol, empresa pública de l'àrea metropolitana de Barcelona, que defensa que està tenint les queixes i que el 90% d'incidències estan resoltes. Serra, però, qüestiona aquest càlcul. Els veïns, a més, estudien emprendre accions legals.
17: Han vingut a arreglar la porta d'entrada de l'edifici 4 vegades arreglar-la. I l'última reparació que van fer va durar en funcionament 4 o 5 hores. I ells aquí comptabilitzen, doncs, que ja ho havien arreglat.
15: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.

0: Aquesta és la bústia d'anúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-36-06-09. I cada dia també a aquesta hora el que farem és repassar el preu de les coses amb l'Ara García. Lara, bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Avui, les piscines municipals.
1: El preu més habitual de les piscines municipals catalanes és d'uns 5 euros l'entrada general. Comencem per Bellver de Cerdanya. Passar un dia a la piscina costa 4 euros i mig i fan descomptes per jubilats i infants.
2: Més de 18 anys, 4 i mig. Després hi ha entrades de jubilats de més de 65, 2 i mig. I els nens també de 2 i mig.
1: Una de les més barates que hem trobat és la piscina de la Creueta del Coll, a Barcelona.
3: La nostra tarifa per dia seria de 2,75, targeta monoparental o nombrosa seria 1,27, persones majors de 65 anys o menors d'un any entrarien gratuïtament i també persones amb discapacitat.
1: En canvi, una de les més cares és la de Ripoll. A més, el municipi fa diferenciació de preus entre empadronats i no empadronats. Costa 7 euros amb 90 cèntims per als censats a Ripoll i 12,40 per la resta.
0: I aquesta pràctica del govern de Sílvia Orriols no és legal. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que el síndic de Greuges de Catalunya ha rebut ja una vintena de queixes de diferents municipis que fan aquesta distinció també de preus. Ho ampliarem tot seguit als bàsics del matí a partir de les 8 del matí. I més enllà també d'aquestes despeses que fem voluntàriament en el nostre dia a dia, també ens fixarem a aquesta hora on van a parar els nostres impostos. Amb l'Ot Serra, avui, un rescat al medi natural. Ot, bon dia.
4: Bon dia. De tant en tant sentim helicòpters dels bombers quan estem d'excursió a la muntanya. En general, el Departament d'Interior assumeix el cost dels rescats a raó de 43 euros l'hora cada bomber i 55 per cada vehicle mobilitzat. L'operació s'encareix molt quan cal un helicòpter, 3.245 euros. L'any 2009, el Departament de Justícia va decidir que la factura recaurà en les persones accidentades si han necessitat ajuda arran d'una negligència seva.
0: Seran les 8 del matí, Elisenda Pineda. Bon dia i bona hora.
5: Bon dia, Ricard.
0: Com estàs? Com anà l'estiu?
5: Molt bé, molt calorós, molt bé, molta platja, molta piscina, hem fet molt de bronzo, estem tots molt contents.
0: I moltes xarxes, perquè cada dia a aquesta hora el que faràs és explicar-nos quin és el vídeo més viral del dia a les xarxes.
5: Doncs sí, mira, i ens estrenem amb el que ha estat el fenomen viral de l'estiu i m'atreviria a dir que a dia d'avui segueix sent imbatible. Eh? Em refereixo a la nena de Tarragona que sense voler-ho va fer famosa després de l'eclipsi. Què va passar? Doncs que la van entrevistar a les càmeres de TAC12, que és la televisió del Camp de Tarragona, just després del fenomen, i li van preguntar què li havia semblat allò que havia vist. Atenció, perquè aquesta és la seva resposta.
6: Una cosa mai vista, no ho sé, mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
5: Doncs atenció, perquè el vídeo de TAC12 acumula uns 86.000 likes i prop de 500 comentaris. I l'àudio ja s'ha fet servir en diversos creadors de contingut. De fet, Astrid Millán, que és una influencer catalana amb prop de 2 milions de seguidors a Instagram, també l'ha fet servir. I això és el que volem a casa nostra, Ricard. Nenes que, si fossin un personatge de les Tresines, serien la Rosita. Ja triguem a donar la creu de Sant Jordi a aquesta criatura i que la reculli dient: no me'n queden paraules.
0: Elisenda Pineda, que tinguis un bon dia.
5: Gràcies, igualment.

hora dedicarem sempre una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. I avui, que és 31 d'agost, que és Sant Tornem-hi, per molts de nosaltres, la dediquem als que tornen a la feina o als que tornen d'un viatge. Amb l'esperança que tot torna a començar i amb la idea que tot anirà bé.

0: Salutacions, benvinguts, ben trobats a l'informatiu de Calafell Ràdio. Avui som a dilluns, dia 31 d'agost de 2026.
1: L'informatiu.
0: El Mercat Medieval de Calafell ha tancat aquest diumenge la seva 27a edició amb un gran èxit de públic. Els carrers del nucli antic del poble de Calafell, als peus del Castell de la Santa Creu, s'han omplert durant tot el cap de setmana, també divendres, de visitants, atrets per les parades, les activitats i l'ambient medieval. De seguida us ampliem aquesta notícia que encapçala l'informatiu d'aquest últim dia del mes d'agost, en el que us explicarem altres notícies que ara mateix us avancem en titulars. Dos detinguts per expoliar un espai d'alt interès arqueològic al litoral de Tarragona. Un jutge ha acordat la prohibició d'entrada al jaciment submarí al terme de Calafell per als dos arrestats. Demà dimarts se celebrarà una sessió informativa a Cal Bulavà sobre el nou mural participatiu. La trobada a les 7 de la tarda al celler de Cal Bulavà servirà per presentar el projecte i començar a recollir les aportacions dels veïns i veïnes sobre la història i la identitat del barri. L'escola de Circ Experience reprèn la seva activitat a l'antic mercat de Calafell amb noves disciplines. El nou curs 2026-2027 incorpora el pole dance a l'oferta habitual i durant el mes de setembre es podran fer classes de prova de 90 minuts per 10 euros. Recuperen llavors autòctones per preservar els sabors del Baix Penedès. El projecte d'Eix Herculant ha documentat unes 200 varietats vegetals i n'ha identificat 54 de noves per evitar que desapareguin. Detingut per robar amb violència cadenes a dues dones grans a Reus. Les dues víctimes pateixen lesions lleus fruit de l'estrebada. I l'ocupació turística a la Costa Daurada i a l'Ebre arriba al 95% al mes d'agost, després d'un juliol que va costar d'arrencar. Les cases rurals ebrenques registren un mes d'agost lleugerament millor respecte a l'any passat. El titular esportiu, amb la Roser Ribas.
2: El Club Patí Calafell ja ha donat el tret de sortida a la nova temporada al Media Day, una jornada que ha servit per presentar les novetats i posar sobre la taula els reptes d'aquest nou curs. Entre les incorporacions destaca l'arribada de Javi Sama com a segon entrenador, els joves porters Biel Uberni i Eloi Garmendia i el nou fitxatge, Miqui Escala. Pel que fa als capitans, Carles Domènech, que assumirà la capitania amb Sergi Folguera com a segon capità. I per conèixer de primera mà com afronta l'equip aquesta nova temporada, en el bloc esportiu d'avui parlem amb l'entrenador del Club Patí Calafell, el Calafell la Menorquina, Guillem Cabestany. Amb ell repassem els objectius del conjunt calafellenc, les noves incorporacions i el paper de l'equip en les diferents competicions, amb especial atenció a la Champions.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius.
0: Com us dèiem al començar aquest informatiu, el Mercat Medieval de Calafell ha tancat aquest diumenge la seva 27a edició amb un gran èxit de públic. Els carrers del nucli antic, als peus del Castell de la Santa Creu, s'han omplert durant tot el cap de setmana de visitants atrets per les parades, les activitats i l'ambient medieval. El bon temps ha acompanyat les tres jornades principals del mercat i ha contribuït a fer que els carrers del poble es veiessin plens de gent, tant durant el dia com especialment les hores de més activitat. El certamen, un dels mercats medievals amb més tradició de Catalunya, ha tornat a convertir el nucli antic de Calafell en un escenari ambientat a l'època medieval. Un dels trets distintius del mercat és precisament que se celebra als mateixos carrers on ja es feia mercat durant l'edat mitjana. La programació ha inclòs la tradicional desfilada inaugural, espectacles, activitats d'ambientació i la resta de propostes que han omplert de vida els carrers del poble durant tot el cap de setmana. També hi ha hagut visites guiades al Castell de la Santa Creu que han mantingut les portes obertes durant totes les jornades del mercat. A més de l'afluència de públic, el mercat medieval s'ha desenvolupat sense incidències destacables en un cap de setmana marcat per la gran afluència de visitants i per la bona resposta a les diferents activitats programades. La regidora de Cultura, l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat, s'ha mostrat molt satisfeta per l'èxit del mercat medieval.
3: La valoració és molt positiva. El mercat medieval continua consolidant-se com una de les cites culturals i sobretot patrimonials més importants del nostre municipi de Calafell i de la comarca. Aquesta 27a edició ha tornat a omplir tots els carrers del nucli antic, doncs de molta vida, molta música, molta cultura i activitat econòmica, sobretot, sempre posant en valor un espai tan emblemàtic com és el nostre castell i sobretot el seu entorn. hem vist moltíssima participació ciutadana, un ambient molt divertit, excel·lent, durant aquests 3 dies, i el més important és que hem tingut molt bona resposta tant de la gent que ens ha visitat com, sobretot, de la gent que ha fet possible aquest mercat medieval. I també agrair molt, doncs, a totes les entitats i paradistes, doncs, que han format part tot aquest cap de setmana d'aquí del nostre mercat medieval.
0: També li hem preguntat a la regidora quines són les activitats que destacaria entre les que millor acollida han tingut.
3: Les activitats familiars, els tallers, els espectacles itinerants han estat, crec jo, sens dubte, algun dels atractius d'aquest mercat medieval. Les cercaviles, els personatges fantàstics, com no, doncs, jo crec que és un plat fort que tenim últimament. Aquests 3 últims anys és l'Aldarui dels orcs, creant molta expectació, sobretot amb la canalla, no? Perquè espanten una miqueta, però la veritat que són uns orcs que estan agradant molt. El gegant de Vímet, el petit drac, els espectacles del bruixot que fa bombolles, doncs han generat molta expectació en aquest mercat. També hem tingut, sobretot, molta bona resposta de les visites guiades al nostre castell d'aquí de Calafell. Agrada molt també, que és un clàssic, el campament medieval i les demostracions que tenim aquí al voltant del castell dels oficis tradicionals, que sempre, doncs, contribueixen a fer una mica de divulgació del que és el nostre patrimoni, doncs sempre d'una manera molt participativa i atractiva.
0: Com us dèiem fa un moment, durant aquests 3 dies en el mercat medieval s'ha vist molta afluència de públic, de visitants. Hem volgut saber també, de la mà de la Mònica Trepat, la regidora de Cultura, li hem preguntat si s'han pogut quantificar quantes persones han passat per aquest esdeveniment i si, a part de ser de Calafell, han vingut d'altres poblacions.
3: Encara estem acabant de recopilar el que són les dades definitives, doncs, de gent que ens ha visitat. Però sempre pensem, doncs, les primeres impressions, que hem tingut una afluència molt elevada durant aquests 3 dies del mercat. Sempre els veïns i veïnes de Calafell, doncs, sabem, doncs, que ens visiten durant aquests 3 dies gent d'aquí del Baix Penedès, del Garraf, de la part de Tarragona, i també, doncs, tenim molta gent, doncs, que ve d'aquí, de l'àrea metropolitana de Barcelona. El mercat medieval és un dels esdeveniments amb molta referència, doncs, que sobretot, doncs, ens ajuda molt a projectar el que és la imatge de Calafell fora d'aquí del nostre municipi.
0: I per últim, en la nostra entrevista a la Mònica Trepat, la regidora de Cultura, li hem preguntat si hi ha alguna cosa a canviar o modificar o a tenir en compte per properes edicions del mercat medieval.
3: Sempre hi ha coses que millorar. Des del Departament de Cultura recollim totes les opinions de visitants, de paradistes, de les entitats col·laboradores i també dels veïns, sempre intentant millorar, doncs, aquesta experiència. Hem de vigilar també, i sobretot el tema de mobilitat, el tema de la senyalització, l'accessibilitat amb aquest mercat medieval, perquè van canviant molts els espais, sobretot el tema dels aparcaments. I, bueno, doncs intentem anar millorant, i el nostre objectiu sempre és mantenir l'essència d'aquests mercats medievals, com és el de Calafell, no? Que ja és la 27a edició. Intentem, doncs, això, mantenir-ho, innovant i sempre incorporant, doncs, noves propostes i fer créixer el nostre mercat aquí al municipi de Calafell.
0: Així doncs, Calafell ha posat punt i final a una nova edició d'un dels esdeveniments més consolidats del calendari del nucli antic, que un any més ha aconseguit omplir de públic els carrers del poble i recuperat durant 3 dies l'ambient dels mercats medievals.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Anem pels successos a l'informatiu de Calafell Ràdio d'aquest dilluns. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 24 d'agost dos homes per expoliar un espai d'alt interès arqueològic al litoral de Calafell. Els infractors van ser enxampats infraganti fent una prospecció subaquàtica amb detectors de metall en una antiga zona de fondeig on es troba un jaciment arqueològic i una embarcació enfonsada no documentada. En col·laboració amb policia marítima i una patrulla de seguretat ciutadana, es van decomissar una seixantena de monedes antigues i diverses peces de joieria als infractors. Un jutge del Vendrell ha acordat la mesura provisional de prohibició d'entrada al jaciment submarí, al terme municipal de Calafell, costa inclosa, per als dos detinguts. La causa ha quedat oberta per un delicte contra el patrimoni.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I els veïns i veïnes de Cal Bulevà tenen demà dimarts una cita per començar a donar forma al nou mural participatiu que es farà al barri. La sessió informativa serà a les 7 de la tarda al celler de Cal Bulevà i comptarà amb la participació de l'artista i muralista Slim Safon, que serà l'encarregat de convertir les aportacions del veïnat en una obra d'art urbà. La trobada servirà per explicar el projecte i, sobretot, per posar en marxa el procés de participació ciutadana. La idea és que el mural reculli la memòria del barri, les vivències dels seus habitants i aquells elements que formen part de la identitat de Cal Bulevà. Els veïns i veïnes podran aportar idees sobre el que hauria de representar el mural i quins records, persones, espais o elements de la història del barri hi voldrien veure reflectits. El projecte ja té, a més, una data prevista per fer-se realitat. Serà entre el 19 i el 25 d'octubre que Slim Safon pintarà el mural en una paret del barri, després d'haver recollit i treballat les propostes sorgides durant el procés participatiu. Aquesta actuació forma part del programa Bulevà Tenim un Pla, que aquest 2026 està desplegant diferents activitats culturals i comunitàries a Cal Bulevà. El programa inclou propostes com cinema a la fresca, la creació de vídeos sobre la vida quotidiana del barri, una exposició fotogràfica i altres activitats de dinamització comunitària. Tot plegat s'emmarca en la intervenció integral que l'Ajuntament de Calafell impulsa a Cal Bulevà amb el suport de la Generalitat dins del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, que combina actuacions de transformació urbana amb iniciatives culturals, de participació ciutadana i de cohesió comunitària. Per tant, recordeu, demà dimarts a les 7 de la tarda i al celler de Cal Bulevà començarà aquest procés per decidir com serà una obra que vol anar més enllà de l'art urbà. L'objectiu és que la història de Cal Bulevà no només es conservi en la memòria dels seus veïns, sinó que també quedi dibuixada en una paret i passi a formar part del paisatge quotidià d'aquest barri.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Esteu escoltant l'informatiu de Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell. Anem per més qüestions. Parlem ara de l'escola de circ Circ Experience by Reluy Legacy, que reprèn la seva activitat a l'antic mercat de Calafell amb l'inici del nou curs 2026-2027. L'escola torna a posar en marxa la seva proposta formativa vinculada al món del circ, amb diferents disciplines pensades per treballar tant les habilitats físiques com la tècnica, la coordinació i també l'expressió corporal. Entre les activitats que s'hi podran participar hi ha teles, trapeci, corda llisa, aro, cintes, malabars, equilibris i acrobàcies. Aquesta oferta s'afegeix enguany com a novetat la pole dance, una disciplina que combina força, flexibilitat, coordinació i expressió corporal. Precisament el proper 7 de setembre, a les 8 del vespre, està prevista la sessió d'obertura de la pole dance oberta a tots els nivells a l'antic mercat de Calafell. I per donar a conèixer les diferents disciplines de l'escola i facilitar que les persones interessades puguin descobrir quina activitat s'adapta millor als seus interessos, durant tot el mes de setembre s'oferiran classes de prova de 90 minuts al preu de 10 euros. Les places per a aquestes sessions de prova són limitades. L'objectiu de Circ Experience és apropar les disciplines circenses a persones de diferents edats i nivells en un espai on es pugui treballar la tècnica i al mateix temps gaudir de l'activitat física i artística. Amb aquest nou curs, l'escola consolida així la seva activitat a l'antic mercat de Calafell i amplia la seva oferta amb una nova disciplina com és la pole dance. Les persones interessades en provar alguna d'aquestes activitats poden consultar la informació i formar formalitzar la inscripció a través dels canals de Circ Experience. L'escola també disposa de presència a les xarxes socials on s'informa de les activitats i de les novetats del curs. Una proposta, per tant, per qui vulgui iniciar-se en el món del circ, perfeccionar també alguna disciplina o simplement descobrir una nova manera de fer activitat física i artística per a aquest curs al municipi de Calafell.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: A l'informatiu de Calafell Ràdio entrem en plana comarcal i us parlem avui del col·lectiu Eix Herculant, que amb el suport de la Fundació Pinae treballa en la recuperació i conservació de varietats vegetals tradicionals del Baix Penedès. Segons explica Diari de Tarragona, la primera fase del projecte ha permès entrevistar 66 persones i documentar unes 200 varietats entre hortalisses, fruiters, plantes silvestres i ornamentals. A més, s'han identificat 54 noves entrades de llavors. Entre les varietats recuperades hi ha tomàquets, pèsols, mongetes, carbasses, síndries, melons, cols i pebrots propis de la comarca. Algunes d'aquestes llavors es conserven gràcies a persones que les han mantingut durant dècades i que han transmès els seus coneixements de generació en generació. L'objectiu és evitar que aquestes varietats acabin desapareixent davant la substitució per cultius més productius i conservar així tant la biodiversitat agrícola com els sabors i la cultura gastronòmica del territori. La pròxima temporada començarà la segona fase del projecte amb la multiplicació d'algunes de les llavors recuperades perquè puguin tornar als camps del Baix Penedès. Aquesta és una iniciativa que vol recuperar part del patrimoni agrícola de la comarca i donar una nova oportunitat a productes i varietats que formen part de la seva història.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: Entrem de nou en plana de successos i us parlem dels Mossos d'Esquadra que van detenir ara fa una setmana, dilluns passat, un home acusat de dos robatoris violents de cadenes a dues dones grans comesos en dos dies a Reus. L'arrestat de 27 anys seria autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació i uns altres dos lleus de lesions, ja que les víctimes van resultar ferides per l'estrebada. La policia catalana es va posar sobre la pista després de la denúncia del primer fet, com és el dia 10 d'agost, al matí, al carrer de Navarra, de la capital del Baix Camp. Els Mossos el van poder identificar i també van localitzar les joies sostretes, ja que les havia venut en un establiment de compravenda d'or del municipi. Els investigadors les van recuperar i les van retornar a la propietària. La indagació dels agents va permetre vincular el detingut amb un altre robatori amb violència similar que s'havia comès el dia 8 d'agost al camí de l'Aixar. L'arrestat va passar a disposició judicial del jutjat d'instruccions en funcions de Guàrdia de Reus aquest passat dimarts.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: I abans dels esforços, us parlem de les bones dades que deixa l'ocupació turística a la Costa Daurada i a l'Ebre dels mesos d'estiu que ara deixem enrere. I és que el sector turístic de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre han assolit ocupacions d'entre el 85% i el 95% durant els mesos d'estiu. El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, el Xavier Guardà, ha explicat que ha estat una temporada similar a les dels dos anys anteriors, amb un mes de juliol que ha costat arrencar i amb un mes d'agost que ha funcionat bé. Amb estades més curtes, la destinació ha rebut majoritàriament turistes d'arreu de l'estat espanyol, francesos i també britànics. Les cases rurals, ebrenques, han registrat ocupacions d'un 80% aquest mes d'agost, amb una primera quinzena molt bona, coincidint amb l'eclipsi. Ha sigut lleugerament millor que l'any passat, ha afirmat el president de Tour Ebre, en Juan Jovel.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
0: És moment per la informació esportiva amb la Roser Ribas.
2: El Club Patí Calafell ja ha donat el tret de sortida a la nova temporada al Media Day, una jornada que ha servit per presentar les novetats i posar sobre la taula els reptes d'aquest nou curs. Entre les incorporacions destaca l'arribada de Javi Sama com a segon entrenador, els joves porters Biel Uberni i Eloi Garmendia i el nou fitxatge Miqui Escala. Pel que fa als capitans, Carles Domènech, que assumirà la capitania amb Sergi Folguera com a segon capità. I per conèixer de primera mà com afronta l'equip aquest aquesta nova temporada. En el bloc esportiu d'avui parlem amb l'entrenador del Club Patí Calafell, el Calafella Menorquina, Guillem Cabestany. Amb ell repassem els objectius del conjunt calafellenc, les noves incorporacions i el paper de l'equip en les diferents competicions, amb especial atenció a la Champions.
4: Normalment, cada pretemporada o nova temporada s'encara amb il·lusió i optimisme. Aquest any, per les circumstàncies de les competicions i el calendari, ens han permès descansar molt i a tots, quan ja faltaven uns quants dies, tenim aquelles ganes de tornar-hi, penso que un punt més grans de l'habitual. Per tant, personalment, amb moltes ganes, portem 3 dies i hi ha bons ànims, ganes de tornar a començar, de posar-nos a entrenar, jugar partits, entrar en competició. Realment motivats i com ja acostuma a ser habitual, però aquest any, ja et dic, per la parada més llarga, penso que un puntet més.
2: Guillem Cabestany també ens parla de les noves incorporacions, entre les quals destaca la del segon entrenador, el Javi Sama, els nous porters i també, sobretot, doncs el nou fitxatge, Miqui Escala.
4: Per una banda, tenim una mitja baixa, que és que el Roger Molina, que la veritat és que és una... Dic mitja baixa perquè ens seguirà ajudant una miqueta a distància, però no estarà el dia a dia aquí. I és una baixa realment molt important perquè bueno, tota la gent del club, pares, famílies i entrenadors ja saben la feinada que feia, que dona una mica els segons entrenadors o entrenadors de porters sempre queda una mica a l'ombra i serà una baixa molt, molt sensible. Però per altra banda, fitxem el Javi que a part de que és tècnicament i tàcticament és un superentrenador, també té ja un bagatge, no que lliga, però selecció sub-17 a Vilaseca molts anys, i la seva experiència com a exjugador també d'hoquei lliga és una plusvàlua molt gran, que segur, si heu vist una estona l'entrenament, ja ho haureu vist i serà un valor afegit seguríssim.
2: En quant al nou fitxatge que s'incorpora a l'equip és Miqui Escala, que va jugar cedit pel Barça al Cerdanyola Club d'Hoquei una part de la temporada 25-26. Ocupa la plaça que va deixar el veterà, Gepi Selva.
4: Igual que l'estaf, una baixa supersensible, el Gepi per lo que ens donava la pista, perquè per lo que donava el grup, per la seva experiència, és una baixa molt important, importantíssima, però bé, com en tot equip, el Miqui, que ve amb tota la il·lusió del món, però amb un rol totalment diferent, és un jugador jove, amb molta qualitat i amb molt potencial per explotar, però un perfil totalment diferent. Per tant, com en qualsevol equip que hi ha aquest tipus de canvis, ara toca redefinir els rols dins l'equip, que una cosa és el que demanem nosaltres als jugadors, però ells mateixos en el dia a dia les peces es recol·loquen. Si ho hem fet i hem canviat un veterà per un jove, és perquè estem convençuts també que els jugadors que hi han, que són joves, però ja van passant els anys i ja van tenint certa experiència, doncs vagin assumint aquest rol que tenia el Gepi. Les responsabilitats es reparteixen diferent i crec que podem també el primer dia sortim doncs, amb aquesta baixa sensible, però a mig llarg plaç esperem que en sortim doncs, encara més forts.
2: Els resultats de la temporada passada van donar un bitllet directe al Calafell i la Menorquina a la Champions.
4: Nosaltres, els resultats de l'any passat ens permeten que aquest any puguem gaudir de la Champions, que a tots, evidentment, ens fa molta il·lusió. Ens feia molta il·lusió l'any passat jugar la CERS i intentar guanyar-la, però la Champions és la Champions i jugar contra els millors equips d'Europa a tots ens agrada, els jugadors els motiva inclús un punt més i a l'staff també. Ara bé, això ens afegeix un plus de competitivitat, de més partits, d'un calendari que aquest any serà de bojos, superestressant, i per tant hem de procurar no prendre mal, perquè la Champions, ja sabeu, contra els equips, les plantilles que jugarem, i nosaltres volem estar allà dintre competint i fent-ho molt bé, però quasi que et diria que és una extra de responsabilitat. Per tant, calma, calma, recuperar el ritme, tornar a aconseguir el nivell que teníem i a veure si podem créixer individualment, col·lectivament, i disfrutar de cada una de les competicions, que és el que ens proposarem nosaltres, i espero que tota l'afició també, que vinguem aquí a gaudir. Tant de bo aconseguim guanyar molts partits, però ostres, tenim una pila de reptes per davant que qui no estigui motivat s'haurà de fer mirar.
2: Carles Domènech és el jugador que ara mateix porta més temps seguit jugant al Calafell la menorquina, es converteix en el primer capità.
4: Sí, avui mateix hem comunicat que el Carles, que era el segon capità, passa a ser el primer capità, i el segon capità en aquest cas serà el Sergi Folguera.
2: L'entrenador Guillem Cabestany també parla dels objectius reals del Calafell la menorquina.
4: I real és pensar que el Calafell ha de, qualsevol títol, ha de guanyar la Copa, o ha de guanyar la Lliga, o ha de guanyar la Champions, o la Supercopa d'Europa i d'Espanya, que tindrem, i la Lliga Catalana, que tindrem la sort de jugar. No hem de perdre de vista qui som, la perspectiva del club que som i de l'equip que som. Que m'encantaria poder tornar a estar jugant una final de la Copa del Rei, ens encantaria a tots, i a l'afició ni ho diguem, i intentar guanyar-la, evidentment. Però el que hem de pretendre és tornar a entrenar amb el nivell que entrenàvem, amb la il·lusió que entrenàvem i amb l'ambició que entrenàvem. I això veurem on ens porta. Pensar que vam jugar a la final de la Copa i hem de repetir-la, i per què no, com que la vam perdre l'hem de guanyar, això és una il·lusió que l'únic que ens pot fer és mal, val? Igual que la Champions, igual que la Lliga. Ara bé, no renunciarem a ser competitius cada partit aquí al Joan Ortoll o a la pista que anem. Som un equip, penso, un perfil de jugadors que hi ha una ambició molt gran encara per millorar, per créixer individualment i col·lectivament, i des de l'estaf intentarem mantenir aquest caliu perquè l'equip torni a ser, sobretot, competitiu cada dia, que intentem fer un bon hockey, que això també ens agrada a nosaltres i t'acosta molt més a les victòries. Ara, pensar que com que vam jugar a la final l'hem de repetir seria una miqueta de bojos, i aquesta obligació, evidentment, que no ens la posarem a sobre.
2: A la temporada passada hi va haver diverses polèmiques en relació a normatives que són diferents entre elles i hi ha contradiccions. Preguntem a Guillem Cabestany si hi ha novetats en relació a aquests reglaments.
4: Mira, si et soc sincer, que vam d'arrencar fa dos dies, vaig veure algun titular de que ja s'havien fet algunes modificacions. Encara no estic al cas. Evidentment la meva feina és posar-m'hi ràpid, val? I també dels capitans i de tot l'equip, i de delegats, però les situacions que es van donar l'any passat van ser molt, molt incòmodes per tothom. Inclús penso que la imatge que surt, no del Calafell sinó del hockey, no va ser gens bona. Crec que hi ha hagut algunes modificacions. Si s'han produït, benvingudes siguin. Esperem que clarifiquin més les normes i aquests detallets que van portar la situació de l'any passat, i que en sortim tots beneficiats en quant a que no es donguin situacions de guanyar partits als despatxos que va passar l'any passat. Esperem que des dels estaments es faci la feina i nosaltres a complir les normes com ha de ser.
2: Deixem aquí l'entrevista a l'entrenador del Calafell la menorquina, Guillem Cabestany, per oferir-vos demà les entrevistes del primer capità, el Carles Domènech, i el segon, a Sergi Folguera. Molt aviat també podreu veure el reportatge del Media Day al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.

0: A Calafell Ràdio ja estem preparant la nova temporada 2026-2027, que començarà aquest mes de setembre i busquem nous col·laboradors i noves propostes de programes per la nostra graella. Si t'agrada la ràdio, si tens ganes de comunicar i de formar part del nostre projecte, ens agradarà escoltar-te. No cal que tinguis experiència, tot i que si coneixes el mitjà, molt millor. Envia'ns la teva proposta a calafellradio@calafell.cat. calafellradio@calafell.cat amb l'assumpte Col·laboració Ràdio. Les col·laboracions són de caràcter voluntari i no són remunerades. Uneix-te i sigues part de la graella de Calafell Ràdio per la pròxima temporada.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.

0: als serveis. Calafell Ràdio. El temps.
1: Molt bon dia, en punt, 2:15 del matí. Som a dilluns, dia 31 d'agost de 2026, últim dia d'aquest mes d'agost del 2026. I com sempre, engeguem ara fins les 9 del matí 30 minuts d'informació de titulars, però abans de tot, el temps, la previsió meteorològica, amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta força estable en aquest darrer dia del mes d'agost, dominat pel sol, tot i que amb alguns núvols baixos més abundants a partir de mitja tarda i fins a mig matí, amb més sol al centre del dia. La temperatura ha pujat una mica de nit, però es mantindrà de dia i es mourà amb uns valors normals per aquestes dates, entre 21 i 22 de mínima i de 29 a 30 de màxima, amb una humitat, això sí, força alta i xafogor notable. Vent feble i variable al matí i de xaló que a la tarda, fent que la mar hi domini el marejol en tot el dia. Per demà esperem que el temps en conjunt també sigui molt estable, dominat pel sol, amb cel clar a primera hora, bandes de núvols prims la resta del dia i algun núvol baix puntual a la tarda, amb una temperatura que no variarà gaire. Aquesta nit es tornarà a moure al voltant dels 21 o 22 de mínima i demà la màxima entre 29 i els 30, amb humitat força alta i xafogor notable. Vent feble de gregal a primera hora del matí i de xaló la resta del dia, fent que a la mar hi hagi una mica de marejor.
1: Gràcies, Josep. Doncs, en definitiva, bon temps per aquest inici de setmana. I ara mateix, aquí a la zona de la platja del Masmel, a Calafell Platja, aquí a la zona de l'Estany, la temperatura ambient és de 24 graus centígrads. 8 i 32 minuts en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv. Fins les 9 del matí, com dèiem, repassant l'actualitat de les últimes hores en titulars. Ens ocuparem d'aquesta actualitat en diferents àmbits. El primer de tot, el que fem és donar un cop d'ull a les portades d'aquest dilluns en els diferents diaris. I començarem el diari Ara. Parlen de l'inici de curs. En el centre d'aquesta portada parlen d'educació, que posa el focus en l'acollida i el suport als directors. Crea 500 noves aules d'acollida, provarà la figura del gestor d'escola i elabora una guia d'ús sobre la intel·ligència artificial. La consellera Niubó anuncia avui les noves mesures mentre els sindicats mantenen la vaga. També la fotografia central és per la Diada de Sant Fèlix de Vilafranca, un Sant Fèlix mai vist. Els castellers de Vilafranca descarreguen per primer cop el pilar de nou amb folre, manilles i puntals en una diada, la d'ahir diumenge, amb 16 castells de gamma extra. I també encara a la portada del diari Ara, primeres imatges de Nicolás Maduro a la presó de Nova York. L'expresident veneçolà reapareix l'endemà de l'acord pel petroli. Islàndia diu que no vol entrar a la Unió Europea i en esforç el Barça tanca el debat de nou del nou amb Gabriel Jesús. Canviem de diari, anem a la portada. En aquest cas, al Punt Avui, parlen d'una mobilitat més equitativa i sostenible. L'àrea metropolitana de Barcelona tramita un nou pla per reduir un 30% les emissions del transport al 2030. I també parlen d'un pilar de nou per la història. Vilafranca viu un Sant Fèlix platòric i una caiguda de tensió deixa l'alta velocitat entre Barcelona i Girona sense trens. I a l'esportiu, el Barça fitxarà Gabriel Jesús, provinent de l'Arsenal, per poc més de 10 milions. Els de Hansi Flick reben el Rayo a l'Espot i Camp Nou aquest vespre, a partir de 2:15. Anem al periòdico de Catalunya, anem a conèixer què ens explica en aquest dilluns els titulars en portada i parlar de les escoles que tornen progressivament al paper. I és que el llibre guanya terreny a la pantalla a les escoles catalanes. El sistema educatiu recupera els límits davant la tecnologia digital i retarda a 6è de primària l'entrega del primer ordinador. També un castell per la història a Vilafranca. Fotografia també destacada a la portada del periòdico. Per aquesta jornada de Sant Fèlix a Vilafranca i diumenge, els verds descarreguen per primer cop un pilar de 9 pisos amb un castell per cada nivell i 3 reforços. També parlen de l'avaria, que deixa més de 10 hores sense l'AVE la línia Barcelona-Girona. I en el mercat immobiliari, les fórmules de lloguer temporal flexible creixen en plena crisi de l'habitatge. I Alstom prepara una oferta per al gran contracte de 35 trens del metro de Barcelona. Serà per la línia 9 del metro. I des del setembre, Putin busca 300.000 reclutes per llançar una escalada bèl·lica. Són els titulars. El que ens explica avui en portada en aquest dilluns 31 d'agost, el periòdico de Catalunya. Acabarem a les portades. El repàs d'aquests titulars a La Vanguardia. I el curs començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la intel·ligència artificial. Aquest és el titular principal de la portada de La Vanguardia. Diu que Educació obrirà 500 aules d'acollida per l'atenció a alumnes immigrants i reforçarà l'escola inclusiva en plena protesta sindical. I les grans tecnologies tripliquen beneficis amb la irrupció de la intel·ligència artificial. També la fotografia principal de la portada de La Vanguardia és per Nicolás Maduro des de la presó. Estem ferms, diu. Els Mossos revisen la ruta per Montserrat de la terapeuta d'Andic i una col·laboradora. I el Barça fitxa Gabriel Jesús de l'Arsenal. També és notícia, és portada, és titular. La Diada Històrica de Sant Fèlix, els castellers de Vilafranca fan el primer pilot de nou. Doncs aquestes són les principals notícies que recullen en titulars les diferents portades d'aquest dilluns 31 d'agost. 8:36. En directe a través del 107.9 de la freqüència modulada, també en emissió online. Som Calafell Ràdio i fins les 9 del matí ens ocupem de l'actualitat de les últimes hores en diferents àmbits i en titulars. Entrem en plana política i parlem del Partit Popular, que reclama a Sánchez que actuï amb urgència per no convertir Ceuta en una Lampedusa espanyola. Bendolo diu que la crisi migratòria ha despullat definitivament la incapacitat de l'executiu. I el govern espanyol aprovarà dimarts, demà, un pla d'emergència de 165 milions per fer front a la crisi migratòria a Ceuta. Les mesures van destinades a revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics. Torres avisa que si continua la violència a Ceuta hi haurà una ruptura total. El ministre diu que estan investigant si hi ha grups organitzats que han anat a la ciutat a generar conflicte. Més titulars de la política de les últimes hores, d'ahir diumenge, concretament. Junqueras diu a Illa que hi ha decisions a Educació que es poden prendre demà mateix. Només falta voluntat política. El president d'Esquerra Republicana reclama un gran acord en Educació que vagi més enllà d'una legislatura. Collboni inicia, o ha iniciat aquest diumenge, una missió institucional per Bòsnia, Polònia i Ucraïna. L'alcalde de Barcelona vol promoure els vincles històrics de cooperació, defensar els drets humans i entregar ajuda humanitària. Seguim en política. El president Illa diu que Catalunya té els recursos per abordar progressivament una millora educativa, però reclama sentit comú. El president es mostra disposat a tornar-se a reunir amb Puigdemont i defensa el lideratge de Sánchez. I el Parlament afronta un nou curs polític amb l'assignatura pendent de regular la compra especulativa d'habitatges. La Cambra Catalana abordarà la reforma del reglament per intentar blindar les sancions per discursos d'odi. Són les 8 del matí amb 38 minuts. Anem per altres qüestions, anem per més notícies en titulars, entrem en plana econòmica. Un robatori de cable provoca retards de 15 minuts en l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. La sustracció del material es produeix entre el Cuber i l'Espluga de Francolí. És una notícia que ha entrat fa 3 minutets a la redacció de Calafell Ràdio. També en economia obren una masia aïllada de Beget, un negoci de cultiu i disseny amb flors de temporada. Tot i viure a un poble del Ripollès d'uns 20 habitants, les xarxes els han permès difondre el negoci. I l'Euribor va a l'alça i tancarà l'agost al voltant del 3%, però el sector descarta que refredi el mercat hipotecari. Els experts recomanen passar els préstecs a tipus fix perquè la majoria dels bancs mantenen condicions. I aquest diumenge a la tarda s'ha reprès la circulació de la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona després d'estar 10 hores tallada. La incidència s'ha produït a la zona de la Sagrera per la caiguda d'una catenària. Doncs ahir va ser aquest tram entre Girona i Barcelona, doncs avui la problemàtica, la incidència està entre Barcelona i Madrid. Parlem de transports també perquè l'aeroport de Prat, a Barcelona, s'omple de viatgers que tornen d'unes vacances ara més cares. És qüestió d'organitzar-se. Alguns turistes també visiten Barcelona els darrers dies del mes d'agost i entenen que els preus estiguin com estan. I ha començat la segona fase de les obres del Macropou de la línia 9-10 Nord. Entre el 31 d'agost, és a dir, entre avui i el 6 de setembre, no hi haurà metro entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor. I Territori adjudica les obres de millora de la C-12 entre Amposta i Tortosa per 13,3 milions d'euros. El tram d'uns 8 quilòmetres...

20% al llarg de tot el mes d'agost. I Catalunya tanca l'estiu turístic amb satisfacció al sector i l'eclipsi solar i la calor com a protagonistes. La temporada manté el pols malgrat l'encariment dels preus i unes estades cada cop més curtes. El que fa als càmpings gironins, preveuen un any rècord mentre la Costa Brava centra frega el ple. El sector admet que les altes temperatures han disparat el consum elèctric i han reduït l'afluència als restaurants. I pel que fa a la Costa Daurada i a l'Ebre, l'ocupació turística ha arribat al 95% al mes d'agost, després d'un juliol que va costar d'arrencar. Les cases rurals ebrenques han registrat un mes d'agost i lleugerament millor respecte als registres de l'any passat. I el bon temps somriu restaurants i guinguetes en el darrer cap de setmana del mes d'agost. És l'última suada. Tapes i arrossos posen la cirereta a una temporada típica en què la calor extrema ha frenat també el consum. Són les 8 del matí, ara mateix en 43 minuts. Som a dilluns, dia 31 d'agost. Esteu escoltant Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell, fins les 9 del matí, repassant l'actualitat de les últimes hores en diferents àmbits. Deixem l'economia i entrem a la plana social. Com us dèiem fa un moment, aquest robatori de cable està provocant a hores d'ara retards a 15 minuts a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Una sustracció de material que es veu, sembla ser que s'ha produït entre el Cuber i l'Espluga de Francolí. Doncs està provocant aquesta incidència, així doncs, retards de 15 minuts a l'alta velocitat en aquest tram entre Barcelona i Madrid. El Suprem confirma la condemna de 18 anys de presó a l'assassí de l'home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles. Inadmet el recurs de la defensa, que qüestionava que el crim hagués estat a traïció. I el 68% de les morts per sobredosi el 2024 tenen lloc al domicili. El nombre de defuncions s'enfila fins a 308, el màxim de la sèrie històrica des del 2017. Tres ferits crítics a embolcar un cotxe en un camí rural a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. Els cinc ocupants del vehicle són d'origen andorrà. I el curs 2026-2027 començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat. Els docents pugen a 1.103, la xifra d'alumnes s'estabilitza i la inversió en centre serà més alta des del 2008. Torna esglaonat a la xarxa viària catalana a l'últim cap de setmana del mes d'agost. El Servei Català de Trànsit apunta que s'han registrat prop d'un 20% menys d'aturades que l'any passat. Ha mort una dona de 73 anys a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En el moment dels fets hi havia servei de socorrisme i onejava la bandera groga. Més d'una setantena de denúncies en un macrocontrol de vehicles pesants a l'AP7 i a l'A2. Mossos d'Esquadra i Trànsit han inspeccionat 61 camions en dos dels principals eixos viaris de Catalunya. I us ho hem explicat avui a l'informatiu de Calafell Ràdio fa una estona. Dos detinguts per expoliar un espai d'alt interès arqueològic al litoral de Tarragona. Un jutge ha acordat la prohibició d'entrada al jaciment submarí aquí al nostre municipi, al terme municipal de Calafell, els dos arrestats. Ha mort atropellat per un cotxe un jove de 16 anys a Castelldefels i el conductor fuig. L'accident al barri de Llominetes ha deixat dos ferits més i l'infractor ha estat detingut a casa seva. Un home ferit per un tret a la cama en ple carrer de Salt, després d'un incident en un pis. Els fets han passat al vespre d'aquest dissabte i, de moment, no hi han detinguts.

I s'ha prohibit el bany a la platja de les Barques de l'Escala pel trencament del col·lector d'aigües residuals. Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació d'Aigües Marines. I Collboni ha iniciat aquest diumenge una missió institucional per Bòsnia, Polònia i Ucraïna. L'alcalde vol promoure els vincles històrics de cooperació, defensar els drets humans i entregar ajuda humanitària. I joves en risc d'exclusió participen a Lleida en projectes de fabricació de materials mèdics per Veneçuela i el Senegal. L'objectiu és dotar-los de recursos per guanyar més autonomia al món laboral, amb accions que generen un impacte positiu. Un cotxe que fugia dels Mossos per un robatori ha provocat l'accident múltiple de l'AP7 aquest cap de setmana amb 9 ferits. La policia catalana va detenir 2 persones i una tercera que es va escapar. Queixa el síndic de Greuges per l'actuació policial contra una veïna de Port de la Selva que feia nudisme. La Federació Naturista Nudisme de Catalunya també presentarà escrits al síndic i a l'Ajuntament. Drets Socials destina uns 314.000 euros a reformar la residència Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur. Les obres han permès rehabilitar la tercera planta i habilitar 8 habitacions noves. I la Comissió Europea ja està treballant en la petició d'ajuda d'Espanya per gestionar els migrants a Ceuta. Brunner diu que la prioritat continua sent el retorn ràpid de tots els que segueixen il·legalment a la ciutat.

11 minuts que falten per arribar a les 9 del matí. Deixem l'àmbit de la plana social i entrem en la plana cultural. Anem a conèixer els titulars de les últimes hores en aquest àmbit. I recordeu que esteu escoltant l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, som calafell.tv. Ens podeu escoltar ara mateix a través del 107.9 de la FM, però també a través de la nostra emissió online. Com dèiem, estem en plena cultural, parlem de Nits de Circ, que tanca l'edició del 2026 amb més de 17.300 espectadors i un 89% d'ocupació. Besalú, Roses i Palamós han reunit 29 artistes internacionals. Anna Giribert. A Fira Tàrrega 2026 veurem propostes per celebrar i a la vegada fer crítica contundent. L'equilibri i diversitat de companyies programades vol servir per explicar tot el que està passant al món. Maria Canelles publica Si fos una sibil·la. Al sector cultural, la línia entre oci i feina és molt fina. L'escriptora torna a les llibreries amb una novel·la coral ambientada a la ciutat de Barcelona. I les llibreries afronten la rentrée literària davant l'allau de novetats del mes de setembre. Els establiments encaren el nou curs amb ganes, coincidint amb una de les èpoques amb més feina de l'any. L'acústica de Figueres tanca la 23a edició amb més de 100.000 espectadors en 4 dies de música. El grup dance Loco Mia i orquestra Diversiones posen el punt final al festival des de l'escenari de la Rambla. La bogeria i el deliri transformen el rei Felip V en el mascle cabró de Cervera durant l'acte central del 49è Aquelarre. La representació a Cal Racó combina història, foc i esoterisme en una nit de commemoració del mil·lenari. Can Don Juan recupera el seu valor històric i patrimonial amb la museïtzació d'aquest palauet renaixentista de Vinebre. Recursos expositius, audiovisuals i tecnològics expliquen la història del municipi i la nissaga dels Domènec Martí. La Festa del Riu de Móra d'Ebre reivindica el patrimoni fluvial després que s'hagi declarat Festa d'Interès Nacional. L'acte central de l'esdeveniment fluvial més antic de Catalunya acull l'exhibició dels sirgadors i les curses de muletes. Vuit minuts, arribem a les 9. Anem pels esports. I el Barça comença la Lliga F amb una maneta contra el Tenerife, 5-0. Les campiones guanyen el primer partit de la Lliga, el Johan, amb gols a Graham Hansen, Pina, Payor, Bar Ansten i Irene Paredes. I en el Barça, moviment sorpresa. El Barça fitxa Gabriel Jesús per la davantera. El club blaugrana ha tancat la incorporació del futbolista de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros. El motor, el MotoGP, Marc Márquez, obre el Mundial amb un triomf al Gran Premi d'Aragó. El pilot de Cervera se situa a només 19 punts del líder Jorge Martín. Enric Mas demostra ser més que un líder accidental a la Vuelta. El ciclista mallorquí s'imposa a l'Alt d'Aitana i consolida el lideratge de la Vuelta. En futbol, a golaç per jornada. Aubameyang, una de les sensacions de l'inici de Lliga. El futbolista del Deportivo de la Coruña ha tornat a marcar aquest diumenge contra el València amb un resultat final de 3-1 a la primera victòria de l'equip d'aquesta temporada. També en futbol, bany i massatge al Bernabéu amb una victòria plàcida contra el Màlaga per 4-0. Els blancs han deixat el partit vist per sentència ja abans del descans i dormiran com a líders a l'esfera del que faci el Barça avui dilluns. Flick passa de la pilota d'or i no tanca la porta a noves arribades. El tècnic blaugrana confirma que veu Lamine Yamal entrenant molt bé en la prèvia del Barça-Rayo.
També en futbol, Julián Álvarez torna als entrenaments, es tanca la porta d'una sortida. L'argentí sembla assumir que es quedarà a l'Atlètic de Madrid i es torna a exercitar amb els seus companys. I per últim, en els esports i en futbol, Messi recupera el somriure amb un pòquer de gols. L'astre argentí lidera la golejada per 7-1 a l'Inter de Miami i se situa com màxim golejador de la MLS amb 18 dianes. Poc més de 5 minuts i arribem a les 9 del matí.

I com sempre, en el tram final d'aquest informatiu, és moment per l'efemèride musical. Perquè un dia com avui, el 31 d'agost, però de l'any 1987, Michael Jackson publicava Bad, el seu setè àlbum d'estudi, un disc que es va convertir en tot un fenomen i que va aconseguir 5 números 1 consecutius al Billboard Hot 100, un rècord d'aquell moment. D'aquell àlbum en van sortir grans èxits, grans títols com Bad, The Way You Make Me Feel, Dirty Diana o Smooth Criminal. I per recordar aquesta efemèride musical, ens quedarem amb una de les grans cançons d'aquest àlbum, el setè de la història musical de Michael Jackson en solitari. Des del Bed, això és Man in the Mirror de Michael Jackson. Per arribar a les 9 del matí, salutacions de l'equip d'informatius de Calafell Ràdio. Gràcies per estar a l'altre costat. Ens tornem a trobar en properes edicions d'aquest informatiu. Fins ara.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Sunday. I never lost 1 minute of

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari. En aquest espai publicitari podries desonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Thank you, gracias. We'll see you later. Thank you.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons

0: Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
4: Sent Calafell allà on siguis.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordar

0: 11.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.

0: Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
1: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Aquest estiu ens remullem junts.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Invencibles. Invencibles. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafí Ràdio.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: cotxes cars.
1: No vull, no vull.
0: Vull silenci quan apreti el gas.
1: Gas, gas.
0: Per sentir-te parlar.
1: Sentir-te.
0: Que canvi de marxa i m'agafis la mà. Perquè no vull obrir-te portes ni tornar-te a menjar. Ens vull estirats al prat.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Ferran Boquer.

0: Salutacions, benvinguts, ben trobats a l'informatiu de Calafell Ràdio. Avui som a dilluns, dia 31 d'agost de 2026.
1: L'informatiu.
0: El Mercat Medieval de Calafell ha tancat aquest diumenge la seva 27a edició amb un gran èxit de públic. Els carrers del nucli antic del poble de Calafell, als peus del castell de la Santa Creu, s'han omplert durant tot el cap de setmana, també divendres, de visitants, atrets per les parades, les activitats i l'ambient medieval. De seguida us ampliem aquesta notícia que encapçala l'informatiu d'aquest últim dia del mes d'agost, en el que us explicarem altres notícies que ara mateix us avancem en titulars. Dos detinguts per expoliar un espai d'alt interès arqueològic al litoral de Tarragona. Un jutge ha acordat la prohibició d'entrada al jaciment submarí al terme de Calafell per als dos arrestats. Demà dimarts se celebrarà una sessió informativa a Cal Boulevard sobre el nou mural participatiu. La trobada a les 7 de la tarda al celler de Cal Boulevard servirà per presentar el projecte i començar a recollir les aportacions dels veïns i veïnes sobre la història i la identitat del barri. L'escola de Circ Experience reprèn la seva activitat a l'antic mercat de Calafell amb noves disciplines. El nou curs 2026-2027 incorpora el pole dance a l'oferta habitual i durant el mes de setembre es podran fer classes de prova de 90 minuts per 10 euros. Recuperen llavors autòctones per preservar els sabors del Baix Penedès. El projecte d'Eix Herculant ha documentat unes 200 varietats vegetals i n'ha identificat 54 de noves per evitar que desapareguin. Detingut per robar amb violència cadenes a dues dones grans a Reus. Les dues víctimes pateixen lesions lleus fruit de l'estrebada. I l'ocupació turística a la Costa Daurada i a l'Ebre arriba al 95% al mes d'agost, després d'un juliol que va costar d'arrencar. Les cases rurals abrenques registren un mes d'agost lleugerament millor respecte a l'any passat. El titular esportiu, amb la Roser Ribas.
2: El Club Patí Calafell ja ha donat el tret de sortida a la nova temporada al Media Day, una jornada que ha servit per presentar les novetats i posar sobre la taula els reptes d'aquest nou curs. Entre les incorporacions, destaca l'arribada de Javi Sama com a segon entrenador, el jove esporters Biel Uberni i Eloi Garmendia, i el nou fitxatge, Miqui Escala. Pel que fa als capitans, Carles Domènech, que assumirà la capitania amb Sergi Folguera com a segon capità. I per conèixer de primera mà com afronta l'equip aquesta nova temporada, en el bloc esportiu d'avui parlem amb l'entrenador del Club Patí Calafell, el Calafell La Menorquina, Guillem Cabestany. Amb ell repassem els objectius del conjunt calafellenc, les noves incorporacions i el paper de l'equip en les diferents competicions, amb especial atenció a la Champions.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius.
0: Com us dèiem al començar aquest informatiu, el Mercat Medieval de Calafell ha tancat aquest diumenge la seva 27a edició amb un gran èxit de públic. Els carrers del nucli antic, als peus del castell de la Santa Creu, s'han omplert durant tot el cap de setmana de visitants atrets per les parades, les activitats i l'ambient medieval. El bon temps ha acompanyat les tres jornades principals del mercat i ha contribuït a fer que els carrers del poble es veiessin plens de gent, tant durant el dia com especialment les hores de més activitat. El certamen, un dels mercats medievals amb més tradició de Catalunya, ha tornat a convertir el nucli antic de Calafell en un escenari ambientat a l'època medieval. Un dels trets distintius del mercat és precisament que se celebra als mateixos carrers on ja es feia mercat durant l'edat mitjana. La programació ha inclòs la tradicional desfilada inaugural, espectacles, activitats d'ambientació i la resta de propostes que han omplert de vida els carrers del poble durant tot el cap de setmana. També hi ha hagut visites guiades al castell de la Santa Creu que han mantingut les portes obertes durant totes les jornades del mercat. A més de l'afluència de públic, el mercat medieval s'ha desenvolupat sense incidències destacables en un cap de setmana marcat per la gran afluència de visitants i per la bona resposta a les diferents activitats programades. La regidora de Cultura, l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat, s'ha mostrat molt satisfeta per l'èxit del mercat medieval.
3: La valoració és molt positiva. El mercat medieval continua consolidant-se com una de les cites culturals i sobretot patrimonials més importants del nostre municipi de Calafell i de la comarca. Aquesta 27a edició ha tornat a omplir tots els carrers del nucli antic, doncs de molta vida, molta música, molta cultura i activitat econòmica, sobretot, sempre posant en valor un espai tan emblemàtic com és el nostre castell i sobretot el seu entorn. hem vist moltíssima participació ciutadana, un ambient molt divertit, excel·lent, durant aquests tres dies, i el més important és que hem tingut molt bona resposta, tant de la gent que ens ha visitat, com sobretot de la gent que ha fet possible aquest mercat medieval, i també agrair molt doncs, a totes les entitats i paradistes doncs, que han format part tot aquest cap de setmana d'aquí del nostre mercat medieval.
0: També li hem preguntat a la regidora quines són les activitats que destacaria entre les que millor acollida han tingut.
3: Les activitats familiars, els tallers, els espectacles itinerants han estat, crec jo, sens dubte, algun dels atractius d'aquest mercat medieval. Les cercaviles, els personatges fantàstics, com no, doncs... jo crec que és un plat fort que tenim últimament. Aquests tres últims anys és l'aldarull dels orcs. Creen molta expectació, sobretot amb la canalla, no? Perquè espanten una miqueta, però la veritat que són uns orcs que estan agradant molt. El gegant de Vímet, el petit drac, els espectacles del bruixot que fa bombolles, doncs han generat molta expectació en aquest mercat. També hem tingut, sobretot, molta bona resposta de les visites guiades al nostre castell d'aquí de Calafell. Agrada molt també, que és un clàssic, el campament medieval i les demostracions que tenim aquí al voltant del castell dels oficis tradicionals, que sempre doncs, contribueixen a fer una mica de divulgació del que és el nostre patrimoni, doncs sempre d'una manera molt participativa i atractiva.
0: Com us dèiem fa un moment, durant aquests tres dies en el mercat medieval s'ha vist molta afluència de públic, de visitants. Hem volgut saber també, de la mà de la Mònica Trapat, la regidora de Cultura, li hem preguntat si s'han pogut quantificar quantes persones han passat per aquest esdeveniment i si, a part de ser de Calafell, han vingut d'altres poblacions.
3: Encara estem acabant de recopilar el que són les dades definitives doncs, de gent que ens ha visitat. Però sempre pensem doncs, les primeres impressions que hem tingut una afluència molt elevada durant aquests tres dies del mercat. Sempre els veïns i veïnes de Calafell doncs, sabem doncs, que ens visiten durant aquests tres dies gent d'aquí del Baix Penedès, del Garraf, de la part de Tarragona, i també doncs, tenim molta gent doncs, que ve d'aquí, de l'àrea metropolitana de Barcelona. El mercat medieval és un dels esdeveniments amb molta referència doncs, que sobretot doncs, ens ajuda molt a projectar el que és la imatge de Calafell fora d'aquí del nostre municipi.
0: I per últim, en la nostra entrevista a la Mònica Trapat, la regidora de Cultura, li hem preguntat si hi ha alguna cosa a canviar o modificar o a tenir en compte per properes edicions del mercat medieval.
3: Sempre hi ha coses que millorar. Des del Departament de Cultura recollim totes les opinions de visitants, de paradistes, de les entitats col·laboradores i també dels veïns, sempre intentant millorar doncs, aquesta experiència. Hem de vigilar també i sobretot el tema de mobilitat, el tema de la senyalització, l'accessibilitat amb aquest mercat medieval, perquè van canviant molts els espais, sobretot el tema dels aparcaments. I, bueno, doncs intentem anar millorant i el nostre objectiu sempre és mantenir l'essència d'aquests mercats medievals, com és el de Calafell, no? Que ja és la 27a edició. Intentem, doncs això, mantenir-ho innovant i sempre incorporant doncs, noves propostes i fer créixer el nostre mercat aquí al municipi de Calafell.
0: Així doncs, Calafell ha posat punt i final a una nova edició d'un dels esdeveniments més consolidats del calendari del nucli antic, que un any més ha aconseguit omplir de públic els carrers del poble i recuperat durant tres dies l'ambient dels mercats medievals.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Anem pels successos a l'informatiu de Calafell Ràdio d'aquest dilluns. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 24 d'agost dos homes per expoliar un espai d'alt interès arqueològic al litoral de Calafell. Els infractors van ser enxampats infraganti fent una prospecció subaquàtica amb detectors de metall en una antiga zona de fondeig on es troba un jaciment arqueològic i una embarcació enfonsada no documentada. En col·laboració amb policia marítima i una patrulla de seguretat ciutadana, es van decomissar una seixantena de monedes antigues i diverses peces de joieria als infractors. Un jutge del Vendrell ha acordat la mesura provisional de prohibició d'entrada al jaciment submarí, al terme municipal de Calafell, costa inclosa, per als dos detinguts. La causa ha quedat oberta per un delicte contra el patrimoni.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I els veïns i veïnes de Cal Boulevard tenen demà dimarts una cita per començar a donar forma al nou mural participatiu que es farà al barri. La sessió informativa serà a les 7 de la tarda al celler de Cal Boulevard i comptarà amb la participació de l'artista i muralista Slim Safon, que serà l'encarregat de convertir les aportacions del veïnat en una obra d'art urbà. La trobada servirà per explicar el projecte i, sobretot, per posar en marxa el procés de participació ciutadana. La idea és que el mural reculli la memòria del barri, les vivències dels seus habitants i aquells elements que formen part de la identitat de Cal Boulevard. Els veïns i veïnes podran aportar idees sobre el que hauria de representar el mural i quins records, persones, espais o elements de la història del barri hi voldrien veure reflectits. El projecte ja té, a més, una data prevista per fer-se realitat. Serà entre el 19 i el 25 d'octubre que Slim Safon pintarà el mural en una paret del barri, després d'haver recollit i treballat les propostes sorgides durant el procés participatiu. Aquesta actuació forma part del programa Boulevard Tenim un Pla, que aquest 2026 està desplegant diferents activitats culturals i comunitàries a Cal Boulevard. El programa inclou propostes com cinema a la fresca, la creació de vídeos sobre la vida quotidiana del barri, una exposició fotogràfica i altres activitats de dinamització comunitària. Tot plegat s'emmarca en la intervenció integral que l'Ajuntament de Calafell impulsa a Cal Boulevard amb el suport de la Generalitat dins del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, que combina actuacions de transformació urbana amb iniciatives culturals, de participació ciutadana i de cohesió comunitària. Per tant, recordeu, demà dimarts a les 7 de la tarda i al celler de Cal Boulevard començarà aquest procés per decidir com serà una obra que vol anar més enllà de l'art urbà. L'objectiu és que la història de Cal Boulevard no només es conservi en la memòria dels seus veïns, sinó que també quedi dibuixada en una paret i passi a formar part del paisatge quotidià d'aquest barri.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Esteu escoltant l'informatiu de Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell. Anem per més qüestions. Parlem ara de l'escola de circ Circ Experience by Reluy Legacy, que reprèn la seva activitat a l'antic mercat de Calafell amb l'inici del nou curs 2026-2027. L'escola torna a posar en marxa la seva proposta formativa vinculada al món del circ, amb diferents disciplines pensades per treballar tant les habilitats físiques com la tècnica, la coordinació i també l'expressió corporal. Entre les activitats que s'hi podran participar hi ha teles, trapeci, corda llisa, aro, cintes, malabars, equilibris i acrobàcies. Aquesta oferta s'afegeix enguany com a novetat la pole dance, una disciplina que combina força, flexibilitat, coordinació i expressió corporal. Precisament el proper 7 de setembre, a les 8 del vespre, està prevista la sessió d'obertura de la pole dance oberta a tots els nivells a l'antic mercat de Calafell. I per donar a conèixer les diferents disciplines de l'escola i facilitar que les persones interessades puguin descobrir quina activitat s'adapta millor als seus interessos, durant tot el mes de setembre s'oferiran classes de prova de 90 minuts al preu de 10 euros. Les places per a aquestes sessions de prova són limitades. L'objectiu de Circ Experience és apropar

0: perfeccionar també alguna disciplina o simplement descobrir una nova manera de fer activitat física i artística per a aquest curs al municipi de Calafell.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: A l'informatiu de Calafell Ràdio entrem en plana comarcal i us parlem avui del col·lectiu Eix Herculant, que amb el suport de la Fundació Pinae treballa en la recuperació i conservació de varietats vegetals tradicionals del Baix Penedès. Segons explica Diari de Tarragona, la primera fase del projecte ha permès entrevistar 66 persones i documentar unes 200 varietats entre hortalisses, fruiters, plantes silvestres i ornamentals. A més, s'han identificat 54 noves entrades de llavors. Entre les varietats recuperades hi ha tomàquets, pèsols, mongetes, carbasses, síndries, melons, cols i pebrots propis de la comarca. Algunes d'aquestes llavors es conserven gràcies a persones que les han mantingut durant dècades i que han transmès els seus coneixements de generació en generació. L'objectiu és evitar que aquestes varietats acabin desapareixent davant la substitució per cultius més productius i conservar així tant la biodiversitat agrícola com els sabors i la cultura gastronòmica del territori. La pròxima temporada començarà la segona fase del projecte amb la multiplicació d'algunes de les llavors recuperades perquè puguin tornar als camps del Baix Penedès. Aquesta és una iniciativa que vol recuperar part del patrimoni agrícola de la comarca i donar una nova oportunitat a productes i varietats que formen part de la seva història.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: Entrem de nou en plana de successos i us parlem dels Mossos d'Esquadra que van detenir ara fa una setmana dilluns passat un home acusat de dos robatoris violents de cadenes a dues dones grans comesos en dos dies a Reus. L'arrestat de 27 anys seria autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació i uns altres dos lleus de lesions, ja que les víctimes van resultar ferides per l'estrebada. La policia catalana es va posar sobre la pista després de la denúncia del primer fet, com és el dia 10 d'agost, al matí, al carrer de Navarra, de la capital del Baix Camp. Els Mossos el van poder identificar i també van localitzar les joies sostretes, ja que les havia venut en un establiment de compravenda d'or del municipi. Els investigadors les van recuperar i les van retornar a la propietària. La integració dels agents va permetre vincular el detingut amb un altre robatori amb violència similar que s'havia comès el dia 8 d'agost al camí de l'Aixà. L'arrestat va passar a disposició judicial del jutjat d'instruccions en funcions de Guàrdia de Reus aquest passat dimarts.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: I abans dels esforços, us parlem de les bones dades que deixa l'ocupació turística a la Costa Daurada i a l'Ebre dels mesos d'estiu que ara deixem enrere. I és que el sector turístic de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre han assolit ocupacions d'entre el 85% i el 95% durant els mesos d'estiu. El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, el Xavier Guardà, ha explicat que ha estat una temporada similar a les dels dos anys anteriors, amb un mes de juliol que ha costat arrencar i amb un mes d'agost que ha funcionat bé. Amb estades més curtes, la destinació ha rebut majoritàriament turistes d'arreu de l'estat espanyol, francesos i també britànics. Les cases rurals ebrenques han registrat ocupacions d'un 80% aquest mes d'agost, amb una primera quinzena molt bona, coincidint amb l'eclipsi. Ha sigut lleugerament millor que l'any passat, ha afirmat el president de Tour Ebre, en Juan Jovel.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
0: És moment per la informació esportiva amb la Roser Ribas.
2: El Club Patí Calafell ja ha donat el tret de sortida a la nova temporada al Media Day, una jornada que ha servit per presentar les novetats i posar sobre la taula els reptes d'aquest nou curs. Entre les incorporacions destaca l'arribada de Javi Sama com a segon entrenador, els joves porters Biel Uberni i Eloi Garmendia i el nou fitxatge Miqui Escala. Pel que fa als capitans, Carles Domènech, que assumirà la capitania amb Sergi Folguera com a segon capità. I per conèixer de primera mà com afronta l'equip aquesta nova temporada, en el bloc esportiu d'avui parlem amb l'entrenador del Club Patí Calafell, el Calafell la Menorquina, Guillem Cabestany. Amb ell repassem els objectius del conjunt calafellenc, les noves incorporacions i el paper de l'equip en les diferents competicions, amb especial atenció a la Champions.
3: Normalment, cada pretemporada o nova temporada s'encara amb il·lusió i optimisme. Aquest any, per les circumstàncies de les competicions i el calendari, ens han permès

0: Més descansar molt i a tots, quan ja faltaven uns quants dies, tenim aquelles ganes de tornar-hi, penso que un punt més grans de l'habitual. Per tant, personalment, amb moltes ganes, portem 3 dies i hi ha bons ànims, ganes de tornar a començar, de posar-nos a entrenar, a jugar partits, a entrar en competició. Realment motivats i com ja acostuma a ser habitual, però aquest any, ja et dic, per la parada més llarga, penso que un puntet més.
1: Guillem Cabestany també ens parla de les noves incorporacions, entre les quals destaca la del segon entrenador, el Javi Sama, els nous porters i també, sobretot, doncs el nou fitxatge, Miqui Scala.
0: Per una banda, tenim una mitja baixa, que és que el Roger Molina, que la veritat és que és una... Dic mitja baixa perquè ens seguirà ajudant una miqueta a distància, però no estarà el dia a dia aquí. I és una baixa realment molt important perquè bueno, tota la gent del club, pares, famílies i entrenadors ja saben la feinada que feia, queda una mica els segons entrenadors, entrenadors de porters, sempre queda una mica a l'ombra i serà una baixa molt, molt sensible. Però per altra banda fitxem el Javi que a part de que és tècnicament i tàcticament és un superentrenador, també té ja un bagatge, no en aquella lliga, però selecció sub-17 a Vilaseca molts anys, i la seva experiència com a exjugador també d'aquella lliga és una plusvàlua molt gran, que segur, si heu vist una estona l'entrenament ja ho haureu vist i serà un valor afegit seguríssim.
1: En quant al nou fitxatge que s'incorpora a l'equip és Miqui Scala, que va jugar cedit pel Barça al Cerdanyola Club d'Hoquei una part de la temporada 25-26. Ocupa la plaça que va deixar el veterà, Gepi Selva.
0: Igual que l'estaf, una baixa supersensible, el Gepi per lo que ens donava la pista, perquè per lo que donava el grup, per la seva experiència, és una baixa molt important, importantíssima, però bé, com en tot equip, el Miqui, que ve amb tota la il·lusió del món, però amb un rol totalment diferent, és un jugador jove, amb molta qualitat i amb molt potencial per explotar, però un perfil totalment diferent. Per tant, com en qualsevol equip que hi ha aquest tipus de canvis, ara toca redefinir els rols dins l'equip, que una cosa és el que demanem nosaltres als jugadors, però ells mateixos en el dia a dia les peces es recol·loquen. Si ho hem fet i hem canviat un veterà per un jove, és perquè estem convençuts també que els jugadors que hi ha, que són joves però ja van passant els anys i ja van tenint certa experiència, doncs vagin assumint aquest rol que tenia el Gepi. Les responsabilitats es reparteixen diferent i crec que podem també el primer dia sortim doncs, amb aquesta baixa sensible, però a mig llarg plaç esperem que en sortim doncs, encara més forts.
1: Els resultats de la temporada passada van donar un bitllet directe al Calafell i la Menorquina a la Champions.
0: Nosaltres, els resultats de l'any passat ens permeten que aquest any puguem gaudir de la Champions, que a tots, evidentment, ens fa molta il·lusió. Ens feia molta il·lusió l'any passat jugar la CERS i intentar guanyar-la, però la Champions és la Champions i jugar contra els millors equips d'Europa a tots ens agrada, els jugadors els motiva inclús un punt més i a l'estaf també. Ara bé, això ens afegeix un plus de competitivitat, de més partits, d'un calendari que aquest any serà de bojos, superestressant, i per tant hem de procurar no prendre mal, perquè la Champions, ja sabeu, contra els equips, les plantilles que jugarem, i nosaltres volem estar allà dintre competint i fent-ho molt bé, però quasi que et diria que és una extra de responsabilitat. Per tant, calma, recuperar el ritme, tornar a aconseguir el nivell que teníem i a veure si podem créixer individualment, col·lectivament, i disfrutar de cada una de les competicions, que és el que ens proposarem nosaltres, i espero que tota l'afició també, que vinguem aquí a gaudir, tant de bo aconseguim guanyar molts partits, però ostres, tenim una pila de reptes per davant que qui no estigui motivat s'haurà de fer mirar.
1: Carles Domènech és el jugador que ara mateix porta més temps seguit jugant al Calafell i la Menorquina, es converteix en el primer capità.
0: Sí, avui mateix hem comunicat que el Carles, que era el segon capità, passa a ser el primer capità, i el segon capità en aquest cas serà el Sergi.
2: i Folguera.
1: L'entrenador Guillem Cabestany també parla dels objectius reals del Calafell a Menorquina.
0: Irreal és pensar que el Calafell ha de, qualsevol títol, ha de guanyar la Copa, o ha de guanyar la Lliga, o ha de guanyar la Champions, o la Supercopa d'Europa i d'Espanya, que tindrem, i la Lliga Catalana, que tindrem la sort de jugar. No hem de perdre de vista qui som, la perspectiva del club que som i de l'equip que som. Que m'encantaria poder tornar a estar jugant una final de la Copa del Rei, ens encantaria a tots, i a l'afició ni ho diguem, i intentar guanyar-la, evidentment. Però el que hem de pretendre és tornar a entrenar amb el nivell que entrenàvem, amb l'il·lusió que entrenàvem i amb l'ambició que entrenàvem. I això veurem on ens porta. Pensar que vam jugar la final de la Copa i hem de repetir-la, i per què no, com que la vam perdre l'hem de guanyar, això és una il·lusió que l'únic que ens pot fer és mal, val? Igual que la Champions, igual que la Lliga. Ara bé, no renunciarem a ser competitius cada partit aquí al Joan Ortoll o a la pista que anem. Som un equip, penso, un perfil de jugadors que hi ha una ambició molt gran encara per millorar, per créixer individualment i col·lectivament, i des de l'estaf intentarem mantenir aquest caliu perquè l'equip torni a ser, sobretot, competitiu cada dia, que intentem fer un bon hockey, que això també ens agrada a nosaltres i t'acosta molt més a les victòries. Ara, pensar que com que vam jugar a la final l'hem de repetir seria una miqueta de bojos i aquesta obligació, evidentment, que no ens la posarem a sobre.
1: A la temporada passada hi va haver diverses polèmiques en relació a normatives que són diferents entre elles i hi ha contradiccions. Preguntem a Guillem Cabestany si hi ha novetats en relació a aquests reglaments.
0: Mira, si et soc sincer, que vam d'arrencar fa dos dies, vaig veure algun titular de que ja s'havien fet algunes modificacions. Encara no estic al cas. Evidentment, la meva feina és posar-m'hi ràpid, val? I també dels capitans i de tot l'equip, i de delegats. Però les situacions que es van donar l'any passat van ser molt, molt incòmodes per tothom. Inclús penso que la imatge que surt, no del Calafell, sinó del hockey, no va ser gens bona. Crec que hi ha hagut algunes modificacions. Si s'han produït, benvingudes siguin. Esperem que clarifiquin més les normes i aquests detallets que van portar la situació de l'any passat i que en sortim tots beneficiats en quant a que no es donguin situacions de guanyar partits als despatxos que va passar l'any passat. Esperem que des dels estaments es faci la feina i nosaltres a complir les normes com ha de ser.
1: Deixem aquí l'entrevista a l'entrenador del Calafell a Menorquina, Guillem Cabestany, per oferir-vos demà les entrevistes del primer capità, el Carles Domènech, i el segon, a Sergi Folguera. Molt aviat també podreu veure el reportatge del Media Day al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
3: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
4: Anem tancant l'edició de l'informatiu de Calafell Ràdio, Calafell.tv d'aquest dilluns, dia 31 d'agost de 2026. Un informatiu que hem fet possible, aquest que us parla, el meu nom, Ferran Boquer, i també la Roser Ribas en els esforços. Els emplacem a seguir escoltant Calafell Ràdio i a seguir informats, informades, a través dels serveis informatius d'aquesta casa, en properes edicions d'aquest informatiu. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció.
3: Calafell Ràdio, Calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Una destitució i tres expedients al Departament d'Educació a les portes del nou curs escolar. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: La Conselleria d'Educació expedienta tres responsables del departament pel fiasco de les proves PISA i anuncia el relleu de la fins ara número 2 del departament el dia abans que mestres i professors tornin a la feina, Joan Bota.
2: Tot i l'augment de sous i recursos, el conflicte educatiu continua obert en vaga convocada pel primer dia de classe. A banda de la gestió de les diferents crisis obertes al departament, l'altra notícia són els límits a l'ús de la intel·ligència artificial per part dels alumnes.
0: Anem al Departament d'Educació. Sara Canyete.
3: El departament conclou que hi va haver diverses errades a les proves PISA. La més greu és que el Consell d'Avaluació que la supervisava va ser avisat fins a 7 vegades que hi havia massa alumnes que no estaven fent les proves, però no es va actuar. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
4: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves.
0: Mentrestant, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, adverteix que Catalunya no pot acollir menors immigrants de manera indefinida.
2: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Junqueras admet que alguns dels menors que van entrar a Ceuta fa un mes acabaran aquí, però sosté que...
5: Això no pot ser il·limitat, ni el mercat de l'habitatge, ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua. No permet un creixement indefinit i il·limitat de la població.
0: Precisament Ceuta marca l'arrencada del curs polític espanyol. Avui, finalment, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat explicacions sobre la crisi migratòria a la ciutat autònoma.
2: Ha estat a la cadena SER, on Sánchez, en plena reivindicació territorial del Marroc, ha anunciat una visita del rei a Ceuta quan les circumstàncies, ha dit, ho permetin. El president del govern espanyol descarta, tot i això, que l'entrada massiva de persones l'orquestrés precisament al Marroc i assenyala que...
6: Redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España sino también a Europa.
0: I mentrestant, sobre el terreny... Com sentiu, la tensió continua creixent. Què són aquestes salves enviat especial a Ceuta, Miquel Jarque?
7: Bon dia. Doncs aquest és el so per dispersar i posar en ordre un grup de migrants que s'han barallat entre ells i s'han encarat amb la policia davant el centre temporal de la Loma Colmenar. Allà acullen ara mateix 1.300 persones i es construeix una nova carpa on se'ls dona menjar. En total són 3.300 places a tota la ciutat, absolutament insuficients. Avui, bombers i policies en paral·lel s'han manifestat per denunciar col·lapse dels serveis públics.
0: I al Catalunya Mitjà d'avui també us parlarem de l'Euribor, que tanca aquest mes d'agost gairebé al 3%.
2: És el nivell més alt en dos anys, alimentat per la inflació i la incertesa derivades de la situació a l'Orient Mitjà, on avui l'Iran ha promès respondre als atacs dels Estats Units de les últimes hores. Les hostilitats s'han reprès després de setmanes sense bombardejos i el preu del petroli se n'ha ressentit immediatament.
0: I avui, que és dia per molts de tornada a la normalitat, us parlarem de les estrenes literàries que tindrem aquesta tardor.
2: En què destaquen, entre altres, El preu de néixer de Laura Gost, Punt de no retorn de Maria Climent o Sorra de Cristina Genevat.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
0: Hansi Flick ja té el fitxatge d'un nou.
8: Però no el que volia. Com a primera opció, de moment Julián Álvarez no ve, no va al Barça. Qui aterrarà aquesta tarda serà Gabriel Jesús. El Barça ha fitxat el davanter brasiler de l'Arsenal i d'aquí poc més d'una hora ja aterrarà a Barcelona per passar la revisió mèdica. Això serà hores abans del partit de Lliga que juguen Barça i Rayo Vallecano al Camp Nou a partir de 21:45. El Madrid torna a ser líder de la Lliga després de guanyar ahir el Màlaga amb polèmica arbitral. En parlarem al Catalunya Migdia. I també parlarem de qui ja és una llegenda als Estats Units, Alex Palou, que guanya el 5è títol consecutiu.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Estel Batet, bon dia.
9: Bon dia. Doncs mira, en general la fluïdesa, tot i això sí que hi ha alguns punts de retencions. A la P7 entre Gelida i Subirats sentit Tarragona per un camió avariat que talla en aquest cas un carril des de primera hora del matí, i a l'àrea de Barcelona a la Ronda Litoral de Montjuïc sentit Besòs per un accident que talla un carril també, però en general, com dèiem, fluïdesa a les carreteres.
0: I ens falta el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
11: Bon dia.
0: Què ens espera les pròximes hores?
11: Doncs un temps bastant tranquil, tot i que no descartem algun ruixat al Pirineu més oriental i algunes nuvolades a punts de muntanya. Tarda, però, en general de sol i la calor semblant a la d'ahir. En alguns punts afluixa 1 o 2 graus. Però atenció, la calor entre dimecres i el cap de setmana es pot tornar a intensificar i de precipitacions ben poques aquesta setmana. Només demà a la tarda algun ruixat al Pirineu si cau i poca cosa més.
12: Gràcies, Francesc. Bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Les 2:06. El govern destitueix la secretària general d'Educació i anuncia 3 expedients disciplinaris pels errors en les proves PISA. Educació admet que no es va estar a l'altura i que, malgrat que els van advertir, no ho van corregir. Tot plegat a les portes d'un nou curs escolar que comença dimarts que ve amb una vaga que, si no hi ha sorpreses d'última hora, i ara mateix no ho sembla que n'hi hagi, impedirà que els nens puguin tornar a classe amb normalitat. Anem al Departament d'Educació, Sara Canyete.
3: El departament ha tancat la investigació sobre l'errada de les proves PISA i obre 3 expedients, 2 per faltes greus i 1 per falta lleu. 2 són a funcionaris i 1 tercer a un càrrec polític del departament. Cap dels 3 està actualment en actiu. El departament també conclou que hi va haver diverses errades en el procediment. La més greu, però, és que es va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació que supervisava les proves PISA que hi havia massa alumnes que no les estaven fent, però no es va actuar per rectificar. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que ella tampoc en tenia constància, però assumeix l'errada.
4: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves.
3: De la investigació també sabem que els centres no van ser informats que hi havia aquest topall del 5% d'exempcions, però Educació no sap encara per què els centres van descartar tants alumnes, fins a un 23% de la mostra, i encara que la consellera ho desvincula de les proves PISA, hi ha un relleu important a la cúpula del departament. Niubó destitueix la seva fins ara número 2 i secretària general Teresa Sambola i parla d'obrir una nova etapa. El nom d'aquest relleu el coneixerem demà.
12: Aquest fiasco a les proves PISA era un dels fronts oberts del Departament d'Educació. L'altre és la vaga convocada pel dia 8 de setembre, el primer dia del curs escolar. D'això n'ha dit alguna cosa la consellera?
3: Sí, la consellera diu que aquesta setmana es reunirà amb tots els sindicats, també amb els 2 que mantenen la convocatòria de vaga, USTEC i la CGT, però sense cap nova proposta sobre la taula. Els demana diàleg i preservar el dret a l'educació després d'un curs que diuen ja ha estat molt convuls, i també el retreu que no valorin els acords i la inversió pactada i que s'està començant a desplegar. Reconeix que queda feina per fer, però diu que no estan en el mateix punt que a principis del curs passat.
12: Bé, doncs amb tot plegat, els socis del govern de Salvador Illa i també l'oposició han criticat la resposta del govern a aquest fiasco de les proves PISA i també a la vaga de docents que plana sobre l'inici del curs escolar. Junts per Catalunya demana la compareixença de la consellera Esther Niubó al Parlament, mentre que els Comuns i Esquerra reclamen pactes de país en matèria educativa. De fet, el líder dels Republicans, Oriol Junqueras, també ha avisat al matí de Catalunya Ràdio que la dimissió de la número 2 del departament no arregla la situació a les aules catalanes.
13: Esperem que el govern no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert 1 o 2 o 3 expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
12: Però més enllà de la picabaralla política, al final, la setmana que ve, comença el curs escolar. I d'entre les novetats pel que fa al que viuran els nens a les classes, a partir d'aquest curs, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola. I els alumnes que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies per poder utilitzar aquesta eina digital, Montse Poblet.
8: Sí, la mesura anunciada avui per la consellera Niubó forma part del pla de digitalització responsable, que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. Des del Laboratori d'Equitat Digital de la Fundació Equitat Universitat.org, Laia Orozco adverteix que amb aquestes restriccions la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir l'IA recaurà en les famílies i no totes estan preparades per guiar-los correctament.
14: El que veiem amb aquesta mesura és que situa la pressió en l'entorn familiar i en el fora escola. I que el que ens estan mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns desafavorits socioeconòmicament.
8: En canvi, Hugo Cardillo, formador de docents en l'ús de la intel·ligència artificial, confia que la mesura anunciada avui pel govern no impedeixi l'ús tutelat de l'IA a les classes, de manera que els mestres puguin continuar ensenyant als nens com utilitzar-la. Des del seu punt de vista, la restricció servirà bàsicament per evitar problemes legals derivats de l'ús que puguin fer menors d'edat de les dades i les imatges tractades per la intel·ligència artificial.
15: El que està intentant el Departament d'Educació és endreçar una mica tot el que és aquest ús i mirar quines restriccions legals hi ha, no només aquí, sinó a nivell Europa, i quines implicacions pot tenir determinats usos que s'estan fent.
8: De tota manera, els detalls del que es pot fer i el que no se sabran a finals de setembre, quan el Departament publiqui el nou manual d'instruccions per l'ús de la intel·ligència artificial a escoles i instituts.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquest inici del curs escolar, del que segurament haurem de parlar durant tota aquesta setmana. Recordeu que el dimarts que ve, 8 de setembre, és el dia marcat perquè els nens tornin a les classes, de moment, però, amb una vaga de professors convocada per aquell dia. Ara passen 11 minuts de les dues. Un mes després de la crisi a Ceuta, avui Pedro Sánchez ha reaparegut en públic sense fer autocrítica per la gestió que n'ha fet el seu govern. El president del govern espanyol exculpa el Marroc de l'entrada massiva i apunta Rússia i Israel per haver amplificat les crides a les xarxes socials. Sánchez també ha anunciat que el rei Felip VI anirà a Ceuta, tot i que no concreta quan. És una visita que no agrada al Marroc. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
16: Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez ha esperat un mes a donar explicacions, ha decidit trencar el silenci en una entrevista a la cadena SER i ho fa enmig de l'escalada de tensió a Ceuta. Sobre qui va provocar la crisi, Sánchez descarta el 100% que fos Rabat.
17: No veo ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
16: En canvi, creu que Rússia i Israel van contribuir a mobilitzar les 70.000 persones difonent mentides com que la frontera estava oberta.
17: Hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
16: Un Pedro Sánchez avui molt a la defensiva, també ha negat haver anat tard en atendre els migrants.
17: Se dice, no, es que el gobierno, bueno, el gobierno en 30 días hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas, vamos a llegar a 6.000.
16: Ni haver estat desaparegut de vacances, com li retreu l'oposició.
17: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
16: I per més que Pedro Sánchez es culpa al Marroc, sí que ha obert un meló delicat avui per Rabat i pel rei marroquí, que reclamen accionar-se a Ceuta i Melilla, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta per primera vegada des d'aquest rei, no diu quan ho farà, i la zarzuela de moment no ho confirma.
17: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
16: Un altre capítol de la crisi a Ceuta és el xoc diplomàtic amb Itàlia. Espanya ha anunciat avui que allargarà 15 dies més els controls als italians com a reacció a Giorgia Meloni, que ha decidit ampliar també dues setmanes més els controls que fa als espanyols.
0: Bé, doncs, després d'escoltar Pedro Sánchez, el Partit Popular insisteix a apuntar al Marroc com a responsable de l'entrada massiva i critica el president espanyol per no donar una explicació convincent i per contradir-se, assegura, quan apunta què hi ha al darrere. Segons Borja Semper, portaveu del Partit Popular, Sánchez está instalado en la conspiranoia para no asumir responsabilidades.
18: Pero a la vez que dice que están investigando lo que ha pasado, afirma que la responsabilidad es de Rusia, de Israel, de Elon Musk y de las fake news. Sería para partirse de risa si no estuviéramos hablando de algo tan serio. Pero ya exculpa a Marruecos con rotundidad y acusa de lo sucedido a una internacional ultraderechista. Solo le ha faltado culpar a Franco.
12: Sumar i Esquerra Republicana també qüestionen la versió de Pedro Sánchez sobre el paper que ha tingut el Marroc en aquesta crisi migratòria a Ceuta. I en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras també ha defensat que Catalunya aculli menors migrants de Ceuta, però sosté que no es pot fer de manera indefinida, Pilar García.
19: Sí, el líder dels republicans ha defensat l'acolliment de menors davant la situació excepcional a Ceuta, però avisa que Catalunya està al límit i que igualment l'augment de la població no pot ser infinit perquè ni els serveis ni l'habitatge ho poden assumir.
5: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i tot arreu on pugui. També és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot derivar-les i no pot traspassar-les en els altres i que això no pot ser il·limitat i que ni el mercat de l'habitatge, ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua no permet un creixement indefinit i il·limitat de la població.
19: Des del PSC, Lluïsa Moret avisa del risc de deixar-se portar per als discursos més radicals.
20: El que jo crec que no podem caure, des del meu punt de vista, evidentment, és amb les temptacions que posa sobre la taula altres forces polítiques de dreta i ultradreta.
19: També la CUP alerta que hi ha partits que estan comprant el marc mental de l'extrema dreta.
12: Doncs més enllà de la picabaralla, però l'ambient a Ceuta continua escalfant-se. I és que allà a Ceuta hi ha manifestacions contínues d'una part dels habitants de la ciutat autònoma que avui han denunciat el col·lapse dels seus serveis públics. Mentrestant, centenars de migrants fan cua a les portes dels centres temporals d'acollida. Enviat especial a Ceuta, Miquel Jarque, amb l'assistència de José Antonio Rodríguez.
7: Bon dia. Excepte al centre de la ciutat, la presència de migrants aquí és molt visible. S'apleguen a les platges, però també a les portes dels centres temporals d'acollida. Ens pregunten els periodistes si saben què faran amb ells, si podran anar a la península. Hi ha cues als centres d'atenció temporal, que avui, com sentíem, s'ha anunciat que arribaran a les 3.300 places. Avui, el que hi ha a la Loma Colmenar, la policia ha hagut d'intervenir. S'han sentit trets a l'aire i hi ha hagut acaraments i baralles entre els mateixos migrants i també amb la policia. I en paral·lel, davant la delegació del govern, nova manifestació contra la gestió del govern, que ha començat amb un minut de silenci per les víctimes ofegades durant la sala a la frontera. La convocatòria era de tots els serveis públics de la ciutat que denuncien saturació. Juan León és bomber.
21: Que la plantilla se le ha sometido a una cantidad de horas enormes con los retenes de emergencia en los montes, ya que hacen fogatas continuamente que se escapan de su control y nos vemos obligados a intervenir.
7: Aquests últims dies ha desaparegut de les manifestacions 4 en les últimes 24 hores, ciutadans musulmans que, tot i que demanen el retorn al Marroc dels migrants, si els hi preguntes, diuen que ja no hi participen. Tota la ciutat viu en un estat d'exaltació nacional que es barreja també amb sensació de por i indignació per com es gestiona la crisi migratòria.
12: Doncs, mentrestant, milers de migrants malviuen, com deia el Miquel, a les platges i als turons de la ciutat de Ceuta. La situació ha impactat en el dia a dia de la ciutat, així com també en la realitat del cementiri musulmà de la ciutat. Ens ho explica també des de Ceuta la Marta Viana.
22: Ceuta continua tenint campaments improvisats on malviuen milers de persones. Ho fan a la platja del Trampolín, però també a les portes dels supermercats, als boscos o al polígon del Tarajal. La majoria són homes, adults i joves que comparteixen matalàs d'entre 3 o 4 i es tapen amb mantes durant la nit. Mentrestant, els que tampoc descansen són els treballadors de l'únic cementiri musulmà, on hi ha ara mateix enterrats 90 migrants que van morir durant l'entrada d'ara fa un mes. Estan ara fent obres, han hagut d'ampliar l'espai perquè no hi cabien tots. El Said Mohamed és el responsable del cementiri.
23: De los 90 que hemos enterrado, solamente hay 9 identificados, y entre ellos solamente una mujer.
22: El Said també ens diu que moltes mares busquen els seus fills perquè no saben on són.
23: Mucha gente que me llama a preguntar por el problema de Marruecos, al no tener visado, los que no tienen visado no pueden acceder a la ciudad. Y la verdad es que es mucho más difícil, es un tema más complejo.
22: Dels 90 cossos que han enterrat, només hi ha una noia, una germana, que van a buscar el seu germà, que també havia creuat la frontera.
23: Porque el niño cruzó la frontera y la madre le estaba diciendo, tienes que ir por tu hermano, tienes que ir por tu hermano, que tu hermano es joven, que le va a pasar cualquier cosa. Y la pobrecita vino por él y se quedó por el camino.
22: Al cementiri hi ha en total 5.500 persones musulmanes enterrades, segons el cens que tenen i que data només des de l'any 1987.
12: Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i en tornar la informació internacional.
24: Catalunya migdia.
25: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Tinc el K2 avant, el meu segon K2.
2: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
6: Aquesta part està super trencada.
2: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
9: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
2: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya migdia. Passant gairebé 20 minuts de les dues. Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des del juliol. El preu del petroli torna a pujar després que l'exèrcit nord-americà ha bombardejat una illa a l'estret d'Hormuz i que el règim de Teheran ha respost atacant bases nord-americanes a Jordània, Jordi Baró.
10: Després de més d'un mes de calma relativa tornen les hostilitats. Els Estats Units estaven fins ara centrats en la guerra econòmica amb l'Iran, però han atacat dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, a l'estret d'Hormuz, fent dos morts. Washington ho ha definit com una acció limitada i precisa per frenar la preparació del llançament de coets i el desplegament de mines en aquest enclavament estratègic per al comerç mundial de petroli. En resposta, l'Iran ha llançat míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. L'Iran no renuncia a una solució diplomàtica, però assegura que respondrà als atacs. Massoud Pezeshkian és el president iranià.
11: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
10: Trump ha publicat un vídeo generat amb intel·ligència artificial sobre un atac a l'illa iraniana de Hark sense que hi hagi proves que aquest bombardeig s'hagi dut a terme. Teheran ha negat els fets i ha qualificat de còmic el missatge. La represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar el preu del petroli al voltant d'un 3% fins als $91 al barril de Brent.
0: Però el petroli no és pas l'únic combustible que s'encareix per aquesta guerra a l'Iran. També té conseqüències sobre el preu del gas. El conflicte a l'Orient Mitjà complica les provisions europees de cara a l'hivern, que ara també competeix amb els mercats asiàtics. Les reserves estan sota mínims i això s'acabarà notant a la factura de les llars i també a la factura de les empreses, Núria Har.
22: Qatar, que necessita passar per l'estret d'Hormuz per fer negocis, concentra amb l'Iran i Rússia més de la meitat de les reserves de gas mundial. Les tensions geopolítiques i els compromisos de Brussel·les, que a partir de l'any que ve ha promès deixar de comprar gas a Moscou, compliquen el panorama energètic d'Europa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Balei.
26: Una caiguda de l'oferta, un encariment del preu, i ara a l'estiu, que és normalment quan omplim aquestes reserves de cara a l'hivern, els països estan dient, mira, és que si omplo ara ens sortirà molt car.
22: Els magatzems europeus de gas estan al nivell més baix des del 2009, a 20 punts per sota del llindar mínim abans que comenci el fred. Tot i això, quedar-se sense gas és poc probable, sobretot en un hivern que es preveu càlid. Les butxaques dels consumidors, però, ho notaran.
26: Jo no crec que hi hagi un tema de que hi haurà tals de sobreministrament. Jo crec que més bé potser hi haurà un gas més car.
22: Avui el gas ja s'acosta als 70 euros megawatt hora, el preu més alt des del gener del 2023, però lluny dels rècords de l'inici de la guerra d'Ucraïna.
0: Però aquesta pujada previsible del preu del gas no és pas l'única mala notícia que tenen avui els consumidors. Hi ha una que afecta aquells que tenim hipoteca variable. L'Euribor tanca el mes pràcticament al 3%, en concret al 2,95. És el nivell més alt dels últims dos anys. Aquest increment encarirà les quotes de les hipoteques variables que revisin amb l'Euribor al mes d'agost uns 70 o 80 euros al mes, Laia Ortega.
27: Sí, tenim en compte que el Banc Central Europeu molt probablement tornarà a pujar els tipus d'interès ara al setembre, fins al 2,5%. La pregunta és si l'Euribor continuarà escalant ni de retruc es frenarà el mercat immobiliari. Els experts amb qui hem parlat veuen probable que durant uns mesos l'Euribor es mantingui en aquests nivells, depenent de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però que en cap cas arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
28: Jo crec que això ja ha vingut, amb la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4.
27: Tampoc s'espera una sotregada forta en la concessió d'hipoteques, com justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
29: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim, eh? Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euribor per sobre del 5.
27: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant.
0: Tornem a l'exterior perquè lluita contra rellotge per intentar rescatar centenars de persones que es creu que encara estan atrapades en túnels al nord del Nepal després de la riuada sobtada d'ara fa 5 dies. Hi ha prop de 920 morts i uns 4.800 desapareguts, segons el balanç oficial del Nepal i de la Xina. L'amenaça de nous desbordaments, però, plana a la zona, Albert Manyà.
11: La televisió xinesa ha revelat que, més enllà dels dos llacs que divendres es va saber que podien desbordar-se, les glaceres al voltant de la zona afectada corren el risc de col·lapsar. Els dos països mantenen contactes periòdics per revisar la situació, però des del Nepal demanen més informació a Pequín per poder fer actuacions de prevenció, tot i que no els culpen del desastre natural. La diplomàcia xinesa, a través del seu portaveu, ha defensat l'honestedat de Pequín.
10: Actualment, les operacions de recerca i rescat i les tasques d'ajuda humanitària es desenvolupen de manera ordenada i eficient a la zona afectada pel desastre. La difusió d'informació per part de la Xina ha estat oberta, transparent i puntual. Les campanyes malicioses de difamació i el sensacionalisme que s'aprofiten de la situació del desastre no tindran el suport de la població.
11: Precisament avui s'ha sabut que han castigat 10 internautes xinesos per la difusió d'informacions falses en relació amb aquesta tragèdia. Bàsicament explicaven que el balanç de víctimes era molt superior del que deia el govern xinès. No se sap a quina pena s'enfronten.
0: Qui sí que actualitza les dades és el govern del Nepal,
11: que ha dit que hi ha 590 estrangers desapareguts de 39 països. Precisament en les últimes hores, un grup de 8 europeus han estat evacuats de la zona, com ens ha explicat Nayan Pokharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
3: Ahir a la tarda i aquest matí hi ha hagut dos vols diferents en helicòpter. Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
11: Pokharel tem les conseqüències econòmiques del desastre. Segons les dades analitzades del sistema de satèl·lits europeus Copernicus, hi ha més de 2.500 edificis destruïts, un 66% dels que hi ha a la zona. Les autoritats fan tots els possibles per accedir als 933 treballadors que es creu que estan atrapats en instal·lacions hidràuliques de la vall.
0: I encara en la informació internacional, un tribunal xipriota ha ordenat la detenció dels 8 tripulants del vaixell que es va enfonsar ahir al nord de l'illa de Xipre i que va causar la mort de 8 persones i la desaparició de 18 persones més. Els acusen d'homicidi per imprudència i de negligència. L'organisme judicial també ha notificat la detenció del gerent de l'empresa turca propietària del catamarà sinistrat. Es tracta d'una embarcació de 40 metres que portava 259 passatgers i que cobria la línia que unia el nord de Xipre amb el port de Taşucu, a Turquia. El vaixell es va enfonsar en una zona que té una fondària d'uns 500 metres. Minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè a la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia, en un tram tan deteriorat que fins i tot hi havia hagut accidents pel mal estat de la carretera. Aquest mes s'actuarà en els primers 4 quilòmetres en sentit Lleida. Anem cap allà, Estela Usoms.
4: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris i en el mes de març ja s'hi va haver d'actuar d'urgència, perquè amb les pluges i les nevades els clots es van fer tan grans que hi va haver topades en cadena i vehicles amb rodes punxades i vidres trencats. Llavors el Ministeri hi va invertir 3 milions per tapar els forats més grans i ara se'n gastarà més de 12 per reasfaltar del tot els 8,5 km que separen Cervera i el límit amb la demarcació de Barcelona. Es farà per fases. Des d'avui i durant un mes es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per a l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
5: I ara 15 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
4: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jan Pomés.
8: Amb aquestes obres, doncs, ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
4: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
12: I ja acabarem de trànsit. Un motorista de 38 anys ha mort aquest matí a la confluència entre els carrers Aribau i Mallorca, a Barcelona. El motorista estava aturat en un semàfor quan l'ha embestit un vehicle que ha fugit després del sinistre. La Guàrdia Urbana ha pogut detenir, però, el conductor d'aquest turisme responsable de l'accident poc després al carrer Aragó. El detingut l'investigaran per un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. La víctima l'han traslladat a un centre hospitalari on ha mort poc després d'arribar-hi. I encara relacionat amb els cotxes, la pedregada que fa una setmana va afectar la ciutat de Tarragona hauria provocat danys com a mínim en 2.000 vehicles. És el primer balanç que han fet els professionals coneguts com a desabonyegadors. Són aquells que es dediquen a reparar carrosseries, un ofici encara força desconegut. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
13: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho explica en Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Barilleros i Òscar Orenzana.
14: No sempre pedrega els mateixos llocs. Llavors, nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut i fem les reparacions pertinents.
15: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses. Ahora pues parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
13: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Barilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
12: Hem sentit dels senyals horaris de 2:15 de la tarda. A les comarques de Girona, mentrestant, s'ha reduït un 40% en 3 anys l'oferta d'habitatge de lloguer segons fons de la Cambra de Comerç de Girona. Aquest organisme alerta que el difícil accés a un domicili incideix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. Girona, Maria Rovira.
16: La reducció d'oferta de lloguer i l'augment de preus repercuteix en la mobilitat dels treballadors i redueix les opcions de competitivitat d'algunes empreses, tal com ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
17: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat.
16: Precisament algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina.
17: El que s'ha vist és que les empreses, lògicament, com que tenen un problema important, s'han posat a intentar solucionar-lo, no? Oferint no només un lloc de treball, sinó oferint també un lloc on viure.
16: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg.
12: I a Barcelona, aquest estiu, el Bicing torna a acumular bicicletes a les estacions de les zones de platja amb problemes per deixar-les i n'hi ha que queden buides a la part alta de la ciutat. L'empresa que gestiona el servei assegura que hi dedica més recursos, Joan Garcia.
18: Usuaris amb qui hem parlat ens han descrit amb què s'han trobat.
19: Sí, especialment durant l'estiu a la platja de la Mar Vella. Han de treure bicicletes perquè no hi ha espai suficient.
20: Em costa trobar Bicing al barri de Gràcia. Bé, les estacions están buidas o están plenas de bicis, pero todas están en vermell.
30: En los horarios de la mañana cuesta dejar la bici en Poblenou.
18: Des de Barcelona, serveis municipals asseguren que s'hi destinen més recursos. Fins a un 42% del personal a la zona de platges en moments d'alta demanda i que s'ha ampliat també la flota de vehicles que mouen les bicicletes, sobretot des de primera línia de mar. També s'han fet millores a l'aplicació. Ara es poden guardar les estacions que s'utilitzen habitualment per consultar la disponibilitat de bicicletes. Però el servei també s'ha vist limitat pels efectes de la calor extrema. Les altes temperatures han activat els sistemes de protecció de les bateries per seguretat i això ha limitat temporalment les recàrregues. Les bicicletes elèctriques representen ara el 60% de la flota i concentren el 80% dels desplaçaments de les més de 170.000 persones abonades al Bicing.
12: I una cosa més abans de la publicitat. Aquest estiu, qui s'ha decidit a posar aire condicionat a casa ha hagut d'esperar més d'un mes per tenir-lo. La calor n'ha disparat la demanda i els pocs instal·ladors que hi ha no donen l'abast. Segons dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio, les peticions per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'estiu passat, Sara Riera.
1: La calor que hem patit sobretot el juliol i la falta d'instal·ladors que arrossega el sector de fa anys han disparat el temps d'espera fins a les 6 setmanes. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
2: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
1: Les vendes de ventiladors de sostre, que són més barats, directament s'han doblat i, segons el sector, aquest estiu també s'han venut moltes neveres perquè, com és lògic, les velles cada cop refreden menys.
12: Passen gairebé 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
6: Catalunya migdia.
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
21: Ha tornat La nit dels ignorants.
22: I m'encanta.
21: Amb Marta Romagosa.
22: A La nit dels ignorants passen coses increïbles. I és que aquest programa és...
23: Sí, és que sembla la universitat oberta, de qualsevol lligada, igual, igual.
21: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants. Catalunya migdia.
12: Passen 6 minuts a 2:15. Aquesta tardor llegirem i molt. I a més, ens trobarem des d'autors ja consolidats, com ara Care Santos o Ian McEwan, fins a d'altres que estan per descobrir a casa nostra, com ara el suís Nelio Biedemann. Anem a pams, però, Montse Camps, bona tarda.
24: Bona tarda.
12: Primer de tot, quins escriptors trobarem les primeres setmanes de tardor?
24: Doncs entre els més matiners hi ha la mallorquina Laura Gosch, que presenta El preu de néixer, una distopia amb una societat deshumanitzada. És la gran aposta de l'editorial Proa, mentre que Columna presenta Buidar la casa, una novel·la sobre l'absència i la memòria de Care Santos. Per la seva banda, l'altra editorial ens proposa dos títols, Sempre és massa tard, de Ramon Mas, que sentint-se en les esquerdes que separen una família, i més endavant, Punt de no retorn, de Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, que aquí explora l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar.
12: Això pel que fa als autors d'aquí de casa, però dels internacionals?
24: Per exemple, què podem saber d'Ian McEwan, un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut que publica Anagrama, i mentrestant Patrick Radden Keefe, conegut per llibres d'investigació periodística com No digui res, presenta ara El fill de l'oligarca, que s'endinsa la vida d'un jove que apareix mort a la ribera del Tàmesi, i el publica Periscopi.
12: I abans parlàvem de descobriments, proposes noms?
24: Sí, serà el moment de descobrir el jove escriptor suís Nelio Biedemann, a qui s'ha comparat amb Thomas Mann per la seva novel·la Làzar, una saga familiar convertida en un best-seller a Alemanya que es publicarà en gairebé 30 llengües i ja té els drets cinematogràfics venuts, l'edita Edicions 62 i Salamandra. I també serà el moment de Cristina Genevat, coneguda com a dramaturga, que ara debuta literatura amb Sorra, una oda a la llibertat que publica la Magrana.
12: Ens has presentat distopies, drames íntims, però els que ens agrada la novel·la negra, què?
24: Doncs, per exemple, la basca Dolores Redondo publicarà a l'octubre Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. I acabem amb Lluís Llort, que signa com a Llort a l'editorial Clandestina, que publica Short, un recull de relats on, amb mala llet, humor i negró, que s'endinsa el lector en un món incòmode i als marges.
12: Apuntats tots dos. Però, si arriben llibres, necessitem algun lloc on anar-los a comprar. Una antiga botiga de queviures que va tancar fa 30 anys a Peramola, a l'Alt Urgell, reneix ara transformada en una llibreria que vol convertir el poble en la capital de la poesia pirinenca. Peramola, Joaquim Albalate.
25: Sí, es tracta de Casa Rutxer, la botiga del poble oberta el 1870, que després de dècades tancada, ara reobert com a llibreria, especialitzada sobretot en poesia i autors del Pirineu. L'escriptor peramolí Ramon Besora és un dels seus impulsors.
0: Peramola és un poble on tot l'entorn és poesia. En aquest moment, quan es tanquen els pobles, botigues, etc., obrir una llibreria ha sorprès molt. Sabem que és un projecte romàntic, sabem que aquí s'hi perdrà diners, però hi guanyarem moltes altres coses, i aquesta és la nostra il·lusió.
25: La llibreria va obrir el 8 d'agost després d'una campanya de micromecenatge que ha recaptat més de 8.000 euros. Una obertura, per cert, que coincideix amb un bon moment de les llibreries al Pirineu. Per exemple, la Vila de Sau de Puigcerdà, oberta el 1928, ha rebut aquest mes un reconeixement com a comerç històric, i el Refugi a la Seu ha celebrat aquest estiu els 5 anys de vida.
3: I una cosa més abans dels esports. You are now crossing Soviet airspace. Això és Mayday, una comèdia d'aventures de Ryan Reynolds que és la novetat més destacada de les plataformes de streaming aquesta setmana. També s'estrenen una cinta d'acció amb Gal Gadot i una sèrie policíaca britànica, Montse Mas.
4: Mayday s'estrena el dia 4 a Apple TV. És una comèdia d'acció sobre un pilot de l'exèrcit nord-americà interpretat per Ryan Reynolds que s'endinsa en territori rus durant la Guerra Freda. Allà té un accident i el rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units interpretat per Kenneth Branagh. La pel·lícula vol recuperar l'esperit de les buddy movies dels anys 80, amb persecucions, baralles, diàlegs hilarants i una trama d'espionatge amb intriga fins al final. També s'estrenen altres pel·lícules com The Runner, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot, com deies, que aquí és una advocada que, per salvar el seu fill, ha de matar un client que ella representa, a Prime Video, dimecres. També s'estrena Manual per a detectar a un narcisista, una comèdia romàntica amb Marisa Tomei a Movistar Plus, dijous. I la versió en format Lego de la sèrie The Mandalorian a Disney Plus dimecres. Pel que fa a les sèries, destaca Gone, a Filmin, una minissèrie policíaca clàssica sobre un home que es converteix en el principal sospitós de la desaparició de la seva dona i que jugarà al gat i a la rata amb la detectiu assignada al cas. Estarà disponible a partir de demà i també arriba la segona temporada de The Gentleman a Netflix.
21: Catalunya migdia.
3: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Fa dies que parlem del fitxatge del nou, el fitxatge del nou, el fitxatge del nou. Bé, doncs Hansi Flick tindrà nou.
5: Sí, de moment no serà no, Julián Álvarez.
3: No, això ja feia pinta que no ho seria.
5: Però tindrà un recurs més a la davantera, Gabriel Jesús.

0: Avui hi ha partit al Camp Nou. A 2:15 el Barça rep el Rayo Vallecano, partit de Lliga, i potser un partit que tindrà un espectador de luxe a la grada. Podria ser l'últim fitxatge blaugrana, que ara en parlàvem, Gabriel Jesús, perquè d'aquí poca estona s'espera l'arribada del davanter brasiler Ramon Salmurri.
1: Està previst que aquesta mateixa tarda arribi a Barcelona Gabriel Jesús, el darrer fitxatge del Barça, aquest nou esperat per Hansi Flick, i avui mateix hauria de passar la revisió mèdica, demà fer-se l'anunci oficial del seu fitxatge. Arriba el conjunt blaugrana a canvi de 10 milions d'euros fixes, més una part en variables que el Barça pagarà a l'Arsenal, el seu actual club. El Barça el considera una oportunitat de mercat, cosa que vol dir, Laia, que es valora molt el seu talent. De fet, la prova és que després de sortir al Brasil va passar pel Palmeiras, pel Manchester City i per l'Arsenal, i per tant són equips de prestigi al seu currículum internacional en Brasil, però que té un interrogant molt gran amb les lesions. 5 lesions greus de genoll els últims 8 anys. De fet, aquest és el gran què i el que ha marcat els seus 4 anys a l'Arsenal. Perquè fruit d'això s'explica, per exemple, que en les últimes 3 temporades, on ha tingut poca presència i falta de continuïtat per aquestes lesions, ha fet només 20 gols. És un davanter de 29 anys, no és un nou pur en el sentit futbolístic de Robert Lewandowski, sinó que és un jugador més de perfil Julián, però Hansi Flick insistia en la idea de que volia un nou amb experiència, i Gabriel Jesús compleix amb aquest perfil.
0: Doncs Hansi Flick content perquè té aquest nou amb experiència, que ens diu el Salmurri, però això tanca la porta a Julián Álvarez?
1: El missatge oficial del Barça és que no, però sembla bàsicament un missatge més pel propi Julián que no per ningú més, perquè l'Atlètic de Madrid no s'ha mogut i aquest estiu, si no hi ha cap daltabaix, Julián no jugarà al Barça. Altra cosa és el que passi durant la temporada, el que pugui passar al mercat d'hivern o fins l'estiu vinent, però a hores d'ara sembla impossible, sembla descartat del tot que Julián vesteixi aquesta temporada la samarreta del Barça.
0: És cert que sembla bastant impossible, també és cert que altres coses més impossibles s'han viscut a les últimes hores de mercat, i tu l'has viscut també. Sí, sí. Es has viscut en directe. Però vaja, el mercat es tanca demà a la nit. De moment, Julián Álvarez, aquest tema sembla descartat per ara, però podria haver-hi algun moviment més, un capítol de sortides, per exemple. Què passa amb Marc Asadó?
1: Doncs aquest és el gran què que s'ha de resoldre a la feina, al despatx de Deco, la sortida de Marc Asadó. El Barça l'empeny cap a Turquia o cap a l'Aràbia, mercats que poden oferir més diners al club blaugrana, però a Marc Asadó veurem si acaba o no de candençar per aquest tipus de propostes. El Barça va rebutjar per Asadó 10 milions d'euros per ell a l'inici de l'estiu. El club es marcava l'objectiu dels 25 milions d'euros. Fa dies que Asadó, com d'altres companys, s'entrena al marge de la dinàmica del primer equip. Això ben marcat pel que va passar amb Roni Bardagi, que quan la seva sortida estava feta es va lesionar, i el Barça no vol repetir una situació com aquesta, i per això té futbolistes entrenant al marge. Asadó és un d'ells, queden poques hores, i el que és evident és que se li ha de trobar una sortida.
0: Altres noms que podríem afegir en el capítol de sortides?
1: Mira, et diré el de Valde, no perquè hagi de sortir, perquè realment sembla complicat que s'acabi tancant una sortida amb Valde. Tenia la proposta, o l'interès, més que la proposta del Manchester United, que era l'única que podia fer temptar un jugador que tenia clar que volia jugar aquesta temporada vinent sí o sí al Barça. Ha caigut aquest interès del Manchester United, i per tant es fa difícil de pensar que hi hagi algun equip amb cara i ulls que pugui venir i apostar fort per Alejandro Valde. I després, un altre nom, potser menys conegut, és el de Toni Fernández, un futbolista del planter que ha fet la pretemporada amb el primer equip. De fet, ja fa uns anys que va una mica a cavall entre el filial i el primer equip del Barça, tot i que no ha acabat de complir amb aquest pas. Està ultimant la seva sortida al Venezia. 4 milions d'euros. Això sí, el Barça aplicarà aquesta fórmula d'Eco amb els futbolistes joves, que és mantenir el 50% del control sobre el seu futur. És un cas similar al del seu

0: Això també ho has de lligar amb la sortida d'Álvaro Cortés, pendent de signar pel Royal Antwerp de la Lliga Belga, i que és un futbolista esquerrà que, tot i que havia de tenir fitxa al primer equip del Barça, doncs finalment se li acabarà trobant una sortida.
1: Doncs repassaràs totes les carpetes que té Deco sobre la taula per aquest mercat de fitxatges. Parlem del partit. Avui tanca la jornada al Barça amb aquest partit amb el Rayo al Camp Nou a 2:15. Des d'una hora abans la TDT, i el Barça, que s'almurri, intentarà recuperar a casa el lideratge de la Lliga.
0: Sí, busca aquesta victòria per engegar la temporada amb el triplet de triomfs i d'aquesta manera també mantenir el lideratge ara en mans del Real Madrid de José Mourinho, que ha començat la temporada amb 3 victòries de 3 partits possibles, i per tant el Barça ha de guanyar per mantenir-se en aquesta primera posició i sobretot fer-ho de 2 gols de diferència per poder dormir com a líder. I ho farà sense Gavi, que continua de moment fora de la convocatòria després del cop que va rebre en el darrer partit, Frenkie de Jong lesionat, Bardaggi i evidentment el nom de Casadó, que ja t'explicava que estava entrant al marge. Tampoc Livakovic, el porter suplent, que arriba per acompanyar Joan Garcia a la porteria, que de moment encara no està inscrit. Alguns dubtes a l'11 de Flick, bàsicament en la idea que tingui el tècnic alemany, si el d'apostar per la continuïtat, per aquest inici de temporada i reforçar el bon camí que ha tingut l'equip, o tenint en compte que és un estiu postmundial, dosificar els futbolistes, anar amb lupa mirant les seves càrregues, i això podria implicar alguna rotació a l'11 del tècnic alemany. En qualsevol cas, a 9:45 del vespre al Camp Nou, el Barça s'enfronta al Rayo per intentar mantenir-se al capdavant de la classificació de primera.
1: Doncs abans ho deia el Salmo, el rival és el Rayo, que arriba al Camp Nou amb mala maror entre els aficionats perquè no tenen estadi on jugar els partits que han de jugar a casa, no saben quan podran tornar a jugar a Vallecas, i esportivament el del Serra amb canvis també significatius respecte a la temporada passada, començant per la banqueta.
2: Íñigo Pérez ha fitxat aquest estiu pel Villarreal i en el seu lloc ha arribat Beñat San José, un entrenador amb una idea futbolística semblant a la del seu predecessor i que les dues últimes temporades ho ha fet molt bé a l'Eibar. La gran temporada dels madrilenys arribant a la final de la Conference League ha provocat també sortides importants a l'equip de Vallecas. El lateral esquerre català Pep Chavarría l'han traspassat al Chelsea per 22 milions d'euros, i el central senegalès Nobel Mendy també ha anat a parar la Premier, ha fitxat pel Hull City per 25 milions, és el traspàs més car de la història del club. Per contra, han arribat a Vallecas el central ex de l'Espanyol Cumbula, que avui serà baixa, i un altre ex perico com Adrià Pedrosa, cedit pel Sevilla. La columna vertebral, però, amb Legend, Pate 6, Alba García, De Frutos o Isi, continua, tot i que aquest últim serà avui baixa al Camp Nou per lesió, com també el porter Batalla.
1: Doncs abans d'aquest Barça-Rayo, que juga 9:15, avui també juga un altre partit de Lliga, a 8:00, Osasuna-Getafe. El Madrid, que és líder provisional de la Lliga, va tornar a guanyar ahir, ho va fer contra el Màlaga, però va a cop de polèmica cada partit que guanya, perquè Marcos García i Mourinho van començar a veure una miqueta aquell Mourinho d'altres anys.
3: Sí, 4-0 del Madrid contra el Màlaga, i el tècnic dels andalusos, Juan Funes, es queixava de l'arbitratge. Deia que hi havia diferències de criteri entre una banda del camp i l'altra.
4: Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta, y cuando es para lo contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
5: No merece comentar.
3: Ja veus, Mourinho no li va voler ni respondre. El que sí que té ganes de fer Mourinho és marcar el relat sobre la pilota d'or. Mm. Diu que no li serveixen els mèrits del Mundial, no li serveixen els títols de club, i postula 2 dels seus per ser reconeguts com a millor jugador de la temporada, Mbappé i Bellingham.
5: Penso que serà ell todavía aumentar este número de goles que parece quasi imbatible, però Jude, com jugador de centrocampo, és un jugador absolutamente increíble.
3: En clau de mercat, el Madrid no té grans moviments previstos. Ha fitxat, això sí, el migcampista Sergio Martínez, 3 milions d'euros, 19 anys, arriba procedent del Racing de Santander, ens diuen que té projecció, però de moment tindrà fitxa del Castella.
1: I seguim parlant del mercat de fitxatges. A l'Espanyol sortiran en aquest mercat Rubén Sánchez i el davanter Roberto Udol?
2: Bona pregunta. A veure, em sembla que el lateral Rubén Sánchez sí, té molts números per marxar. De fet, ja té un acord amb l'Elx. Falta que es tanqui l'acord entre els clubs, entre l'Espanyol i l'Elx, però és un jugador que no entrava en els plans de Manolo González i, per tant, segurament marxarà, i en el seu lloc és probable que l'Espanyol busqui alguna aquestes últimes hores o que ja el tingui a l'agenda. El cas de Roberto Fernández és una mica més complicat. En principi l'Espanyol, tot i l'interès que hi ha

0: De diversos clubs europeus per fitxar-lo, remet a la clàusula de rescisió, són 25 milions d'euros. Recordem, però, que l'Espanyol només té un 60% dels drets de Roberto d'una futura venda, la resta és propietat del Braga, el club portuguès del qual va arribar aquest jugador. Si marxarà o no, sembla una mica més complicat, però ja sabem que de vegades les últimes hores de mercat acostumen a ser boges.
1: I més moviments de mercat a la segona divisió. El Girona avui ha arribat un lateral dret a Eduard Solà.
2: Mateu Morey, un defensa mallorquí de 26 anys que va passar pel planter del Barça, pel Borussia Dortmund i ara jugava al Mallorca. Entre ell i Boñar hauran de cobrir el lateral dret. Mateu Morey ha firmat per dues temporades fins al 2028.
3: Per mi formar part de Girona és algo molt especial. Tinc molt bons records de Girona, de quan havia estat aquí a Barcelona visquent, i la veritat és que estic molt content, molt il·lusionat, amb moltes ganes de conèixer els companys i de posar-me a la feina. Sobretot la confiança que em van transmetre el projecte i al final el Girona és un club molt gran, amb molta història, i formar part del Girona és algo molt especial.
2: A les pròximes hores hi hauria d'haver més moviments a la plantilla, pendent sobretot de les possibles sortides de jugadors com ara Unagi o Van de Beek.
1: 8 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i quan tornem...
4: And you are the champion again, buddy. Congratulations, everybody.
1: Parlarem d'aquest noi que sentiu, que crida tant, emocionat, content, Àlex Palou. Aquesta matinada s'ha convertit ja en una llegenda als Estats Units, 5è títol consecutiu mundial.
5: Catalunya migdia. El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
6: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
5: Tota la informació a manresaturisme.cat.
7: 205 cavalls i només 4,3 litres?
8: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: La natura sempre respon. I quan fas servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gurg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
1: I obrim motor, Àlex Palou ha tornat a conquerir l'IndyCar. El pilot de Sant Pere de Vilamajor ja és, com dèiem, una llegenda als Estats Units, Carles Vila.
12: Aquesta matinada va tenir prou en acabar a la desena posició a la segona cursa a Milwaukee. Palou ha igualat el rècord de títols consecutius que tenia el francès Sébastien Borundaris. El 2026 també ha aconseguit, a més, un total de 6 victòries i 8 poles.
13: Incredible, man. Just...
14: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
13: Yeah, ready for the next one.
12: Palou, als seus 29 anys, és també el pentacampió més jove de la competició nord-americana. També és el tercer al rànquing de tots els temps pel que fa a títols aconseguits. El català, a més, ha contribuït perquè el seu equip, el Ganassi Racing, s'hagi emportat el títol per equips, amb un total de 18. L'IndyCar tancarà la temporada el 6 de setembre al circuit de Laguna Seca.
1: Seguim parlant de motor, el campió de MotoGP Marc Márquez diu que celebra cada victòria com si fos l'última, però després de la demostració d'aquest cap de setmana a l'Aragó, sembla que en vindran més, Damià Aguilar.
15: En són 103, aquest nombre no ens diu res, ens diu més, que és el tercer doblet de l'any, que és la quarta victòria de Gran Premi, que ha superat el Sotrac d'Anglaterra i es torna a posar a tocar del liderat, ara a 19 punts de Jorge Martín.
16: Bueno, se puede fallar porque somos humanos y hoy casi fallo, porque he cometido un error grave en esa curva 1-2, donde me he dejado activado el dispositivo trasero y he hecho todo el primer parcial bajo de atrás y esto, bueno, pues hemos perdido posición y se ha complicado un poquito más.
15: però res que no pogués esmenar a la volta 6 quan supera Bezzecchi, i Marc i Bezzecchi ens obsequien amb un frec a frec en paral·lel sense espais de quasi un quilòmetre i a 300 per hora. El Tro de Cervera s'ha sent plenament ficat en la defensa del títol, ara mateix contra Jorge Martín i Marco Bezzecchi, amb nou caps de setmana més en què hi haurà de tot, també molt de patiment al braç dret. De moment cal celebrar-ho.
16: Ahora siempre pienso, ¿será la última? Es así, tenemos que vivir estos momentos, disfrutarlos sobre todo, porque algún día los echaremos de menos.
15: Bé, té contracte fins al desembre del 2028.
1: I al Mundial de Trial, Toni Bou té a tocar un nou títol de campió del món després de la seva victòria ahir a França, Carles.
12: Bou ha guanyat totes les curses de la temporada. Després de la victòria a França, el de Piera té ara 97 punts de diferència sobre el seu company, l'equip Repsol, el gallec Gabriel Marcelí. Al pròxim Gran Premi, que es disputarà als Països Baixos, Toni Bou podria aconseguir el seu 40è títol mundial.
11: La veritat que estem fent un any increïble. Amb la lesió de l'espatlla no em pensava pues, arribar així a aquesta part del campionat, així que molt agraït a l'equip, a tothom que m'ha ajudat, que ha sigut moltíssima gent i no em vull deixar ningú. Estem en el camí correcte i ara que s'ha d'intentar rematar i ho intentarem fer contra abans possible.
12: Al Mundial de Trial 2 també hi ha el líder català, el lleidatà Arnau Ferrer, que hi va guanyar a França i va superar l'anoyenc Àlex Canales, que ara és segon a la classificació provisional.
1: I una de les imatges d'aquesta matinada, Novak Djokovic plorant, ha caigut en primera ronda d'un gran slam per primera vegada en 20 anys. El serbi admet que el seu físic, que ara té 39 anys, no està al nivell del seu joc.
14: Exacte, 5 sets, 4 hores i mitja de joc han estat massa per Djokovic contra l'argentí Mariano Navone. El serbi diu que no vol deixar de lluitar per tornejos grans, però admet que el seu cos no respon com fa un temps.
17: Lamentablement, en aquest moment de la meva carrera i amb el pas del temps, aquest és un punt que no puc controlar. Estic content amb el meu nivell de tennis, però és una qüestió física. Miraré de mantenir el nivell físic totes les hores que pugui, però no hi ha hagut prou avui.
14: El quadre femení derrota de Venus Williams, el masculí aquesta tarda debuta Alcaraz.
1: En ciclisme, la Volta viu avui la primera jornada de descans, després d'un cap de setmana marcat per la retirada de Tadej Pogačar i pel lideratge d'Enric Mas, Isaac Vilalta.
18: Doncs sí, recordem que Pogačar va caure dissabte i ja no va poder tornar a pujar la bicicleta. Va ser una caiguda provocada per un objecte al voral de la carretera, en un moment sense especial tensió, mentre el pilot rodava agrupat. L'eslovè, que era el líder destacadíssim de la general, va patir una commoció cerebral i una fractura a la clavícula esquerra i en una vèrtebra. Està ingressat a Barcelona i demà l'operarà l'equip del doctor Mir. Ara mateix Pogačar és dubte per disputar el Mundial de Montreal i també el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogačar, el nou líder de la Vuelta és Enric Mas. Ahir va mostrar molta solidesa en l'ascensió a Aitana, on va guanyar i va eixamplar diferències respecte als perseguidors. El d'Artà viu el millor moment de la seva carrera esportiva.
19: Creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
18: Queden dues setmanes de cursa i Mas li treu 1,18 a Roglic i 1,39 a Félix Gol.
1: I tenim temps també per parlar de les presentacions que ha fet avui el Barça d'en Bola.
0: Doncs les dues noves incorporacions per aquesta temporada. Es tracta del porter Sergei Hernández i dels jugadors Janus Smarason, islandès.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Més esports, ja ho sabeu, com sempre, a Catalunya Ràdio a partir de les 7 amb el Tot Costa. Avui, a més, a 9:45 juga el Barça-Barça-Rayo amb la TDT a partir de 9:45. Ho deixem aquí, demà més, però seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari. Deixa'm.

0: Go.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: El

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari. A Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Ferran Boquer.

0: Salutacions, benvinguts, ben trobats a l'informatiu de Calafell Ràdio. Avui som a dilluns, dia 31 d'agost de 2026.
1: L'informatiu.
0: El Mercat Medieval de Calafell ha tancat aquest diumenge la seva 27a edició amb un gran èxit de públic. Els carrers del nucli antic del poble de Calafell, als peus del castell de la Santa Creu, s'han omplert durant tot el cap de setmana, també divendres, de visitants, atrets per les parades, les activitats i l'ambient medieval. De seguida us ampliem aquesta notícia que encapçala l'informatiu d'aquest últim dia del mes d'agost, en el que us explicarem altres notícies que ara mateix us avancem en titulars. Dos detinguts per expoliar un espai d'alt interès arqueològic al litoral de Tarragona. Un jutge ha acordat la prohibició d'entrada al jaciment submarí al terme de Calafell per als dos arrestats. Demà dimarts se celebrarà una sessió informativa a Cal Bulavà sobre el nou mural participatiu. La trobada a les 7 de la tarda al celler de Cal Bulavà servirà per presentar el projecte i començar a recollir les aportacions dels veïns i veïnes sobre la història i la identitat del barri. L'escola de Cirque Experience reprèn la seva activitat a l'antic mercat de Calafell amb noves disciplines. El nou curs 2026-2027 incorpora el pole dance a l'oferta habitual i durant el mes de setembre es podran fer classes de prova de 90 minuts per 10 euros. Recuperen llavors autòctones per preservar els sabors del Baix Penedès. El projecte d'Eix Herculant ha documentat unes 200 varietats vegetals i n'ha identificat 54 de noves per evitar que desapareguin. Detingut per robar amb violència cadenes a dues dones grans a Reus. Les dues víctimes pateixen lesions lleus fruit de l'estrebada. I l'ocupació turística a la Costa Daurada i a l'Ebre arriba al 95% al mes d'agost, després d'un juliol que va costar d'arrencar. Les cases rurals abrenques registren un mes d'agost lleugerament millor respecte a l'any passat. El titular esportiu, amb la Roser Ribas.
2: El Club Patí Calafell ja ha donat el tret de sortida a la nova temporada al Media Day, una jornada que ha servit per presentar les novetats i posar sobre la taula els reptes d'aquest nou curs. Entre les incorporacions, destaca l'arribada de Javi Sama com a segon entrenador, el jove esporters Biel Uberni i Eloi Garmendia, i el nou fitxatge, Miki Escala. Pel que fa als capitans, Carles Domènech, que assumirà la capitania amb Sergi Folguera com a segon capità. I per conèixer de primera mà com afronta l'equip aquesta nova temporada, en el bloc esportiu d'avui parlem amb l'entrenador del Club Patí Calafell, el Calafell la Menorquina, Guillem Cabestany. Amb ell repassem els objectius del conjunt calafellenc, les noves incorporacions i el paper de l'equip en les diferents competicions, amb especial atenció a la Champions.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius.
0: Com us dèiem al començar aquest informatiu, el Mercat Medieval de Calafell ha tancat aquest diumenge la seva 27a edició amb un gran èxit de públic. Els carrers del nucli antic, als peus del castell de la Santa Creu, s'han omplert durant tot el cap de setmana de visitants atrets per les parades, les activitats i l'ambient medieval. El bon temps ha acompanyat les tres jornades principals del mercat i ha contribuït a fer que els carrers del poble es veiessin plens de gent, tant durant el dia com especialment les hores de més activitat. El certamen, un dels mercats medievals amb més tradició de Catalunya, ha tornat a convertir el nucli antic de Calafell en un escenari ambientat a l'època medieval. Un dels trets distintius del mercat és precisament que se celebra als mateixos carrers on ja es feia mercat durant l'edat mitjana. La programació ha inclòs la tradicional desfilada inaugural, espectacles, activitats d'ambientació i la resta de propostes que han omplert de vida els carrers del poble durant tot el cap de setmana. També hi ha hagut visites guiades al castell de la Santa Creu que ha mantingut les portes obertes durant totes les jornades del mercat. A més de l'afluència de públic, el mercat medieval s'ha desenvolupat sense incidències destacables en un cap de setmana marcat per la gran afluència de visitants i per la bona resposta a les diferents activitats programades. La regidora de Cultura, l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat, s'ha mostrat molt satisfeta per l'èxit del mercat medieval.
3: La valoració és molt positiva. El mercat medieval continua consolidant-se com una de les cites culturals i sobretot patrimonials més importants del nostre municipi de Calafell i de la comarca. Aquesta 27a edició ha tornat a omplir tots els carrers del nucli antic, doncs de molta vida, molta música, molta cultura i activitat econòmica, sobretot, sempre posant en valor un espai tan emblemàtic com és el nostre castell i sobretot el seu entorn. hem vist moltíssima participació ciutadana, un ambient molt divertit, excel·lent, durant aquests tres dies, i el més important és que hem tingut molt bona resposta tant de la gent que ens ha visitat com, sobretot, de la gent que ha fet possible aquest mercat medieval. I també agrair molt doncs, a totes les entitats i paradistes doncs, que han format part tot aquest cap de setmana d'aquí del nostre mercat medieval.
0: També li hem preguntat a la regidora quines són les activitats que destacaria entre les que millor acollida han tingut.
3: Les activitats familiars, els tallers, els espectacles itinerants han estat, crec jo, sens dubte, algun dels atractius d'aquest mercat medieval. Les cercaviles, els personatges fantàstics, com no, doncs, jo crec que és un plat fort que tenim últimament, aquests tres últims anys, és l'aldarull dels orcs. Creen molta expectació, sobretot amb la canalla, no? Perquè espanten una miqueta, però la veritat que són uns orcs que estan agradant molt. El gegant de Vímet, el petit drac, els espectacles del bruixot que fa bombolles, doncs han generat molta expectació en aquest mercat. També hem tingut, sobretot, molta bona resposta de les visites guiades al nostre castell d'aquí de Calafell. Agrada molt també, que és un clàssic, el campament medieval i les demostracions que tenim aquí al voltant del castell dels oficis tradicionals, que sempre doncs, contribueixen a fer una mica de divulgació del que és el nostre patrimoni, doncs, sempre d'una manera molt participativa i atractiva.
0: Com us dèiem fa un moment, durant aquests tres dies en el mercat medieval s'ha vist molta afluència de públic, de visitants. Hem volgut saber també, de la mà de la Mònica Trapat, la regidora de Cultura, li hem preguntat si s'han pogut quantificar quantes persones han passat per aquest esdeveniment i si, a part de ser de Calafell, han vingut d'altres poblacions.
3: Encara estem acabant de recopilar el que són les dades definitives doncs, de gent que ens ha visitat. Però sempre pensem doncs, les primeres impressions que hem tingut una afluència molt elevada durant aquests tres dies del mercat. Sempre els veïns i veïnes de Calafell doncs, sabem doncs, que ens visiten durant aquests tres dies gent d'aquí del Baix Penedès, del Garraf, de la part de Tarragona i també doncs, tenim molta gent doncs, que ve d'aquí, de l'àrea metropolitana de Barcelona. El mercat medieval és un dels esdeveniments amb molta referència doncs, que sobretot doncs, ens ajuda molt a projectar el que és la imatge de Calafell fora d'aquí del nostre municipi.
0: I per últim, en la nostra entrevista a la Mònica Trapat, la regidora de Cultura, li hem preguntat si hi ha alguna cosa a canviar o modificar o a tenir en compte per properes edicions del mercat medieval.
3: Sempre hi ha coses que millorar. Des del Departament de Cultura recollim totes les opinions de visitants, de paradistes, de les entitats col·laboradores i també dels veïns, sempre intentant millorar doncs, aquesta experiència. Hem de vigilar també i sobretot el tema de mobilitat, el tema de la senyalització, l'accessibilitat amb aquest mercat medieval perquè van canviant molts els espais, sobretot el tema dels aparcaments. I bueno, doncs intentem anar millorant i el nostre objectiu sempre és mantenir l'essència d'aquests mercats medievals com és el de Calafell, no? Que ja és la 27a edició. Intentem doncs, això, mantenir-ho innovant i sempre incorporant doncs, noves propostes i fer créixer el nostre mercat aquí al municipi de Calafell.
0: Així doncs, Calafell ha posat punt i final a una nova edició d'un dels esdeveniments més consolidats del calendari del nucli antic, que un any més ha aconseguit omplir de públic els carrers del poble i recuperat durant tres dies l'ambient dels mercats medievals.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Anem pels successos a l'informatiu de Calafell Ràdio d'aquest dilluns. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 24 d'agost dos homes per expoliar un espai d'alt interès arqueològic al litoral de Calafell. Els infractors van ser enxampats infraganti fent una prospecció subaquàtica amb detectors de metall en una antiga zona de fondeig on es troba un jaciment arqueològic i una embarcació enfonsada no documentada. En col·laboració amb policia marítima i una patrulla de seguretat ciutadana, es van decomissar una seixantena de monedes antigues i diverses peces de joieria als infractors. Un jutge del Vendrell ha acordat la mesura provisional de prohibició d'entrada al jaciment submarí, al terme municipal de Calafell, costa inclosa, per als dos detinguts. La causa ha quedat oberta per un delicte contra el patrimoni.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I els veïns i veïnes de Cal Boulevard tenen demà dimarts una cita per començar a donar forma al nou mural participatiu que es farà al barri. La sessió informativa serà a les 7 de la tarda al celler de Cal Boulevard i comptarà amb la participació de l'artista i muralista Slim Safon, que serà l'encarregat de convertir les aportacions del veïnat en una obra d'art urbà. La trobada servirà per explicar el projecte i, sobretot, per posar en marxa el procés de participació ciutadana. La idea és que el mural reculli la memòria del barri, les vivències dels seus habitants i aquells elements que formen part de la identitat de Cal Boulevard. Els veïns i veïnes podran aportar idees sobre el que hauria de representar el mural i quins records, persones, espais o elements de la història del barri hi voldrien veure reflectits. El projecte ja té, a més, una data prevista per fer-se realitat. Serà entre el 19 i el 25 d'octubre que Slim Safon pintarà el mural en una paret del barri, després d'haver recollit i treballat les propostes sorgides durant el procés participatiu. Aquesta actuació forma part del programa Boulevard Tenim un Pla, que aquest 2026 està desplegant diferents activitats culturals i comunitàries a Cal Boulevard. El programa inclou propostes com cinema a la fresca, la creació de vídeos sobre la vida quotidiana del barri, una exposició fotogràfica i altres activitats de dinamització comunitària. Tot plegat s'emmarca en la intervenció integral que l'Ajuntament de Calafell impulsa a Cal Boulevard amb el suport de la Generalitat dins del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, que combina actuacions de transformació urbana amb iniciatives culturals, de participació ciutadana i de cohesió comunitària. Per tant, recordeu, demà dimarts a les 7 de la tarda i al celler de Cal Boulevard començarà aquest procés per decidir com serà una obra que vol anar més enllà de l'art urbà. L'objectiu és que la història de Cal Boulevard no només es conservi en la memòria dels seus veïns, sinó que també quedi dibuixada en una paret i passi a formar part del paisatge quotidià d'aquest barri.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Esteu escoltant l'informatiu de Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell. Anem per més qüestions. Parlem ara de l'escola de circ Circ Experience by Reluy Legacy, que reprèn la seva activitat a l'antic mercat de Calafell amb l'inici del nou curs 2026-2027. L'escola torna a posar en marxa la seva proposta formativa vinculada al món del circ, amb diferents disciplines pensades per treballar tant les habilitats físiques com la tècnica, la coordinació i també l'expressió corporal. Entre les activitats que s'hi podran participar hi ha teles, trapeci, corda llisa, aro, cintes, malabars, equilibris i acrobàcies. Aquesta oferta s'afegeix enguany com a novetat la pole dance, una disciplina que combina força, flexibilitat, coordinació i expressió corporal. Precisament el proper 7 de setembre, a les 8 del vespre, està prevista la sessió d'obertura de la pole dance oberta a tots els nivells a l'antic mercat de Calafell. I per donar a conèixer les diferents disciplines de l'escola i facilitar que les persones interessades puguin descobrir quina activitat s'adapta millor als seus interessos, durant tot el mes de setembre s'oferiran classes de prova de 90 minuts al preu de 10 euros. Les places per a aquestes sessions de prova són limitades. L'objectiu de Circ Experience és apropar les disciplines circenses a persones de diferents edats i nivells en un espai on es pugui treballar la tècnica i al mateix temps gaudir de l'activitat física i artística. Amb aquest nou curs, l'escola consolida així la seva activitat a l'antic mercat de Calafell i amplia la seva oferta amb una nova disciplina com és la pole dance. Les persones interessades en provar alguna d'aquestes activitats poden consultar la informació i formalitzar la inscripció a través dels canals de Cirque Experience. L'escola també disposa de presència a les xarxes socials on s'informa de les activitats i de les novetats del curs. Una proposta, per tant, per qui vulgui iniciar-se en el món del circ, perfeccionar també alguna disciplina o simplement descobrir una nova manera de fer activitat física i artística per a aquest curs al municipi de Calafell.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: A l'informatiu de Calafell Ràdio entrem en plana comarcal i us parlem avui del col·lectiu Eix Herculant, que amb el suport de la Fundació Pinae treballa en la recuperació i conservació de varietats vegetals tradicionals del Baix Penedès. Segons explica Diari de Tarragona, la primera fase del projecte ha permès entrevistar 66 persones i documentar unes 200 varietats entre hortalisses, fruiters, plantes silvestres i ornamentals. A més, s'han identificat 54 noves entrades de llavors. Entre les varietats recuperades hi ha tomàquets, pèsols, mongetes, carbasses, síndries, melons, cols i pebrots propis de la comarca. Algunes d'aquestes llavors es conserven gràcies a persones que les han mantingut durant dècades i que han transmès els seus coneixements de generació en generació. L'objectiu és evitar que aquestes varietats acabin desapareixent davant la substitució per cultius més productius i conservar així tant la biodiversitat agrícola com els sabors i la cultura gastronòmica del territori. La pròxima temporada començarà la segona fase del projecte amb la multiplicació d'algunes de les llavors recuperades perquè puguin tornar als camps del Baix Penedès. Aquesta és una iniciativa que vol recuperar part del patrimoni agrícola de la comarca i donar una nova oportunitat a productes i varietats que formen part de la seva història.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: Entrem de nou en plana de successos i us parlem dels Mossos d'Esquadra que van detenir ara fa una setmana, dilluns passat, un home acusat de dos robatoris violents de cadenes a dues dones grans comesos en dos dies a Reus. L'arrestat de 27 anys seria autor de dos delictes de robatori amb violència i intimidació i uns altres dos lleus de lesions, ja que les víctimes van resultar ferides per l'estrebada. La policia catalana es va posar sobre la pista després de la denúncia del primer fet, com és el dia 10 d'agost, al matí, al carrer de Navarra, de la capital del Baix Camp. Els Mossos el van poder identificar i també van localitzar les joies sostretes, ja que les havia venut en un establiment de compravenda d'or del municipi. Els investigadors les van recuperar i les van retornar a la propietària. La integració dels agents va permetre vincular el detingut amb un altre robatori amb violència similar que s'havia comès el dia 8 d'agost al camí de l'Aixà. L'arrestat va passar a disposició judicial del jutjat d'instruccions en funcions de Guàrdia de Reus aquest passat dimarts.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: I abans dels esforços, us parlem de les bones dades que deixa l'ocupació turística a la Costa Daurada i a l'Ebre dels mesos d'estiu que ara deixem enrere. I és que el sector turístic de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre han assolit ocupacions d'entre el 85% i el 95% durant els mesos d'estiu. El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, el Xavier Guardà, ha explicat que ha estat una temporada similar a les dels dos anys anteriors, amb un mes de juliol que ha costat arrencar i amb un mes d'agost que ha funcionat bé. Amb estades més curtes, la destinació ha rebut majoritàriament turistes d'arreu de l'estat espanyol, francesos i també britànics. Les cases rurals ebrenques han registrat ocupacions d'un 80% aquest mes d'agost, amb una primera quinzena molt bona, coincidint amb l'eclipsi. Ha sigut lleugerament millor que l'any passat, ha afirmat el president de Tour Ebre, en Juan Jovel.
1: Calafell Ràdio. Informatius. El bloc esportiu.
0: És moment per la informació esportiva amb la Roser Ribas.
2: El Club Patí Calafell ja ha donat el tret de sortida a la nova temporada al Media Day, una jornada que ha servit per presentar les novetats i posar sobre la taula els reptes d'aquest nou curs. Entre les incorporacions destaca l'arribada de Javi Sama com a segon entrenador, els joves porters Biel Uberni i Eloi Garmendia i el nou fitxatge Miqui Escala. Pel que fa als capitans, Carles Domènech, que assumirà la capitania amb Sergi Folguera com a segon capità. I per conèixer de primera mà com afronta l'equip aquest aquesta nova temporada. En el bloc esportiu d'avui parlem amb l'entrenador del Club Patí Calafell, el Calafell la Menorquina, Guillem Cabestany. Amb ell repassem els objectius del conjunt calafellenc, les noves incorporacions i el paper de l'equip en les diferents competicions, amb especial atenció a la Champions.
4: Normalment, cada pretemporada o nova temporada s'encara amb il·lusió i optimisme. Aquest any, per les circumstàncies de les competicions i el calendari, ens han permès descansar molt i a tots, quan ja faltaven uns quants dies, tenim aquelles ganes de tornar-hi, penso que un punt més grans de l'habitual. Per tant, personalment, amb moltes ganes, portem 3 dies i hi ha bons ànims, ganes de tornar a començar, de posar-nos a entrenar, a jugar partits, a entrar en competició. Realment motivats i com ja acostuma a ser habitual, però aquest any, ja et dic, per la parada més llarga, penso que un puntet més.
2: Guillem Cabestany també ens parla de les noves incorporacions, entre les quals destaca la del segon entrenador, el Javi Sama, els nous porters i també, sobretot, doncs el nou fitxatge, Miqui Escala.
4: Per una banda, tenim una mitja baixa, que és que el Roger Molina, que la veritat és que és una... Dic mitja baixa perquè ens seguirà ajudant una miqueta a distància, però no estarà el dia a dia aquí. I és una baixa realment molt important perquè bueno, tota la gent del club, pares, famílies i entrenadors ja saben la feinada que feia, queda una mica els segons entrenadors, entrenadors de porters, sempre queda una mica a l'ombra i serà una baixa molt, molt sensible. Però per altra banda fitxem el Javi que a part de que és tècnicament i tàcticament és un superentrenador, també té ja un bagatge, no en aquella lliga però selecció sub-17 a Vilaseca molts anys i la seva experiència com a exjugador també d'aquella lliga és una plusvàlua molt gran que segur si heu vist una estona l'entrenament ja ho haureu vist i serà un valor afegit seguríssim.
2: En quant al nou fitxatge que s'incorpora a l'equip és Miqui Escala, que va jugar cedit pel Barça al Cerdanyola Club d'Hoquei una part de la temporada 25-26. Ocupa la plaça que va deixar el veterà, Gepi Selva.
4: Igual que l'estaf, una baixa supersensible, el Gepi per lo que ens donava la pista, perquè per lo que donava el grup, per la seva experiència, és una baixa molt important, importantíssima, però bé, com en tot equip, el Miqui, que ve amb tota la il·lusió del món, però amb un rol totalment diferent, és un jugador jove, amb molta qualitat i amb molt potencial per explotar, però un perfil totalment diferent. Per tant, com en qualsevol equip que hi ha aquest tipus de canvis, ara toca redefinir els rols dins l'equip, que una cosa és el que demanem nosaltres als jugadors, però ells mateixos en el dia a dia les peces es recol·loquen. Si ho hem fet i hem canviat un veterà per un jove, és perquè estem convençuts també que els jugadors que hi ha, que són joves, però ja van passant els anys i ja van tenint certa experiència, doncs vagin assumint aquest rol que tenia el Gepi. Les responsabilitats es reparteixen diferent i crec que podem també el primer dia sortim doncs, amb aquesta baixa sensible, però a mig llarg plaç esperem que en sortim doncs, encara més forts.
2: Els resultats de la temporada passada van donar un bitllet directe al Calafell la Menorquina a la Champions.
4: Nosaltres, els resultats de l'any passat ens permeten que aquest any puguem gaudir de la Champions, que a tots, evidentment, ens fa molta il·lusió. Ens feia molta il·lusió l'any passat jugar la CERS i intentar guanyar-la, però la Champions és la Champions i jugar contra els millors equips d'Europa a tots ens agrada, els jugadors els motiva inclús un punt més i a l'estaf també. Ara bé, això ens afegeix un plus de competitivitat, de més partits, d'un calendari que aquest any serà de bojos, superestressant, i per tant hem de procurar no prendre mal, perquè la Champions, ja sabeu, contra els equips, les plantilles que jugarem, i nosaltres volem estar allà dintre competint i fent-ho molt bé, però quasi que et diria que és una extra de responsabilitat. Per tant, calma, calma, recuperar el ritme, tornar a aconseguir el nivell que teníem i a veure si podem créixer individualment, col·lectivament, i disfrutar de cada una de les competicions, que és el que ens proposarem nosaltres, i espero que tota l'afició també, que vinguem aquí a gaudir. Tant de bo aconseguim guanyar molts partits, però ostres, tenim una pila de reptes per davant que qui no estigui motivat s'haurà de fer mirar.
2: Carles Domènech és el jugador que ara mateix porta més temps seguit jugant al Calafell a Menorquina, es converteix en el primer capità.
4: Sí, avui mateix hem comunicat que el Carles, que era el segon capità, passa a ser el primer capità, i el segon capità en aquest cas serà el Sergi Folguera.
2: L'entrenador Guillem Cabestany també parla dels objectius reals del Calafell a Menorquina.
4: Irreal és pensar que el Calafell ha de, qualsevol títol, ha de guanyar la Copa, o ha de guanyar la Lliga, o ha de guanyar la Champions, o la Supercopa d'Europa i d'Espanya, que tindrem, i la Lliga Catalana, que tindrem la sort de jugar. No hem de perdre de vista qui som, la perspectiva del club que som i de l'equip que som. Que m'encantaria poder tornar a estar jugant una final de la Copa del Rei, ens encantaria a tots, i a l'afició ni ho diguem, i intentar guanyar-la, evidentment. Però el que hem de pretendre és tornar a entrenar amb el nivell que entrenàvem, amb l'il·lusió que entrenàvem i amb l'ambició que entrenàvem. I això veurem on ens porta. Pensar que vam jugar la final de la Copa i hem de repetir-la, i per què no, com que la vam perdre l'hem de guanyar, això és una il·lusió que l'únic que ens pot fer és mal, val? Igual que la Champions, igual que la Lliga. Ara bé, no renunciarem a ser competitius cada partit aquí al Joan Ortoll o a la pista que anem. Som un equip, penso, un perfil de jugadors que hi ha una ambició molt gran encara per millorar, per créixer individualment i col·lectivament, i des de l'estaf intentarem mantenir aquest caliu perquè l'equip torni a ser, sobretot, competitiu cada dia, que intentem fer un bon hockey, que això també ens agrada a nosaltres i t'acosta molt més a les victòries. Ara, pensar que com que vam jugar a la final l'hem de repetir seria una miqueta de bojos, i aquesta obligació, evidentment, que no ens la posarem a sobre.
2: A la temporada passada hi va haver diverses polèmiques en relació a normatives que són diferents entre elles i hi ha contradiccions. Preguntem a Guillem Cabestany si hi ha novetats en relació a aquests reglaments.
4: Mira, si et soc sincer, que vam d'arrencar fa dos dies, vaig veure algun titular de que ja s'havien fet algunes modificacions. Encara no estic al cas. Evidentment, la meva feina és posar-m'hi ràpid, val? I també dels capitans i de tot l'equip, i de delegats. Però les situacions que es van donar l'any passat van ser molt, molt incòmodes per tothom. Inclús penso que la imatge que surt, no del Calafell, sinó del hockey, no va ser gens bona. Crec que hi ha hagut algunes modificacions. Si s'han produït, benvingudes siguin. Esperem que clarifiquin més les normes i aquests detallets que van portar la situació de l'any passat, i que en sortim tots beneficiats en quant a que no es donguin situacions de guanyar partits als despatxos que va passar l'any passat. Esperem que des dels estaments es faci la feina i nosaltres a complir les normes com ha de ser.
2: Deixem aquí l'entrevista a l'entrenador del Calafell a Menorquina, Guillem Cabestany, per oferir-vos demà les entrevistes del primer capità, el Carles Domènech, i el segon, a Sergi Folguera. Molt aviat també podreu veure el reportatge del Media Day al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Anem tancant l'edició de l'informatiu de Calafell Ràdio, Calafell.tv, d'aquest dilluns, dia 31 d'agost de 2026. Un informatiu que hem fet possible, aquest que us parla, el meu nom, Ferran Boquer, i també la Roser Ribas en els esforços. Els emplacem a seguir escoltant Calafell Ràdio i a seguir informats, informades, a través dels serveis informatius d'aquesta casa, en properes edicions d'aquest informatiu. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció.
1: Calafell Ràdio, Calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Invencibles. Invencibles. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafí Ràdio. Amb tu.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: cotxes cars.
1: No vull, no vull.
0: Vull silenci quan apreti el gas.
1: Gas, gas.
0: Per sentir-te parlar.
1: Sentir-te.
0: Que canvi de marxa i m'agafis la mà. Perquè no vull obrir-te portes ni tornar-te a menjar. Ens vull estirats al prat, embrutant-nos les mans. No em cal.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: les 11.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
1: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.

0: Summer Time.
1: Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Aquest estiu, vagis on vagis...

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.